tràmit de presentació oficial, més o menys així com jo. Estàs assabentat de la meva existència, de les coses que faig benvolgut, ja ho reconec, que hi faré covard de mi. No és que siguis cada tarda el meu tema preferit, vostres són les promeses que ningú ja complirà, vostres les nits que els telèfons no paraven de sonar, però sí que et vaig veient en discos que al final no et vas endur, i alguns quina meravella.

0: RAC Matí, amb Rosa Díaz.
1: Molt bon dia, benvinguts, benvingudes de nou a la sintonia del 107.2 de la FM a través de RAC 107. Si us acabeu d'incorporar en aquests moments del matí, són les 8 en punt. Si fa estoneta ja que esteu amb nosaltres, gràcies per continuar, per seguir junts. Camí ara cap a les 9 del matí d'aquesta jornada de dimecres, d'aquest 30 de setembre de 2026. Li diem adeu al mes de setembre, al mes 9 de l'any 2026, avui amb aquest últim dia. En aquests moments hi ha els exteriors dels nostres estudis. La temperatura que ens està marcant el termòmetre a Parets del Vallès ens diu que hores d'ara s'enfila ja fins als 18 graus i mig, la humitat que es situa al 90% i la pressió atmosfèrica a 1.005 hectopascals. D'aquesta manera és com comencem una nova horeta a RAC Matí i a partir d'ara, ja ho sabeu, a més de tota la bona selecció musical, incorporem també la informació puntual i en directe a través de RAC 107. Molt bon dia.
0: Al matí, a RAC 107.

0: Avui és dimecres, és 30 de setembre de 2026. Hem de dir que avui el sol ha sortit exactament a les 7 hores 47 minuts, es pondrà a les 19 hores 35 minuts. Felicitem les persones que celebrin el seu santoral. Avui és Sant Jeroni, Sant Honori i Santa Sofia. Felicitats. Encara aquells apunts interessants d'aquesta saviesa popular que recull la nostra agenda. Avui ens parla, per exemple, de la Marieta. La Marieta és l'escarabat més bonic i vistós, sí, sí, perquè va vestida de vermell amb un estampat. De què? De 7 punts negres. La Marieta. Marieta vola, vola. Més coses interessants que ens diu l'agenda i que ens porta a parlar avui de la malvasia. O la malvasia, que ja sabeu que és un vi blanc d'alta graduació, que envelleix durant 4 anys amb botes de roure. Aquesta beguda apareix unes quantes vegades a Tirant-lo Blanc, la novel·la de cavalleria més important que tenim a la literatura catalana. Doncs ja ho sabeu. Sabíeu que ha arribat ara el temps de sembrar pensaments? Doncs sí, perquè quan vingui el fred ja hagin configurat la seva planta, que florirà durant tot l'hivern. És una planta d'hivern ben bonica, com no, els pensaments. Diu l'agenda que molts metges coincideixen en que als adults els va bé de prendre un trosset d'aspirina cada dia per tal de prevenir malalties del cor. Això també ho diu molts metges, però sobretot consulteu el vostre. Parlem de Simeó Estilista, el vell, que va ser un eremita del segle V que va viure un munt d'anys, enfilat dalt d'una columna, al desert de Síria. Això avui ens resulta sorprenent, però se sap de cert que ho va fer. Sí, sí, va tenir molts admiradors i fins i tot alguns imitadors, que també es van enfilar dalt d'un pilar per donar exemple de renúncia i de vida religiosa. El gran cineasta en Luis Buñuel va retratar aquest personatge a la pel·lícula Simón del Desierto. L'eremita enfilat a la seva columna rep la visita d'una vella noia innocent. La noia el tempta amb insinuacions, però ell resisteix. De fet, la noia innocent no és tan noia ni és tan innocent. És el dimoni. Simeó, Estilista, el vell, una eremita del segle V. Una recomanació de l'agenda que ens parla de la xarxa del Parc de les Olors. Arreu del territori trobareu parcs de les olors, que són espais naturals o agraris que han estat enjardinats amb herbes per tal que hi puguem descobrir el món de les plantes de forma directa, a través de l'experiència i els sentits, especialment a través de les seves olors. I per acabar, una frase que diu: no facis com l'ase d'Arcàdia, que anava carregat d'or i menjava palla. Bona frase. A punts interessants, saviesa popular que recull la nostra agenda i que repassem i compartim aquí, a Rap Matí.
1: Cada dia, de 8 a 1, Rap Matí, a Rap 107.

0: Comença el dia ben informat. De dilluns a divendres, de 8 a 1, RAC Matí. L'estat de la circulació a la xarxa viària catalana en connexió amb el RAC.
1: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dimecres pendents d'aquest accident que hi ha hagut a la A2 fa una estona entre Esparreguera i Abrera en direcció a Barcelona, que fa una estona tallava un carril de circulació. A hores d'ara ja queda reobert, però continua provocant uns 4 quilòmetres i mig d'aturades, com dèiem, cap a la capital catalana. Més enllà d'aquesta incidència, doncs, tenim un matí de força retencions habituals molt intenses, sobretot també al vessant Vallès, i a cues en tota la AP7 en el tram d'entre Montornès del Vallès i Montmeló fins a Barberà del Vallès, tot plegat en direcció Tarragona. També en direcció Barcelona, en aquest cas a la C-17 hi ha 2 quilòmetres de cues, i també a l'altura de Parets del Vallès i també, com dèiem, a la C-59 des de Caldes de Montbui, 1,5 quilòmetres de lentitud. Per la C-58, fortes retencions entre Terrassa i Sant Quirze en direcció també la capital catalana, que tot plegat doncs, deixa intensitat també arreu del nus de la Trinitat. De moment, això seria tot des del RAC. Bon dia.
0: Els matins a RAC 107 FM amb Rosa Díaz.

0: Escolta la fórmula de Rap Matí. Música i informació de 8 a 1. Els titulars de la premsa del dia.
1: Moment a Rap Matí de repassar els temes importants que ocupen portada la premsa catalana aquesta jornada de dimecres, aquest 30 de setembre de 2026. Comencem repassant elpaís.com, que obre parlant dels decrets de vivenda que arriben al Congrés sense estar lligats i Junts i Podemos avisant. Mirat al marcador, diuen. El govern de Sánchez es planteja el debat parlamentari com una aposta arriscada i inevitable per la fase final de la legislatura. El govern retarda dijous la publicació del decret sobre la renovació automàtica dels lloguers. Els llogaters de renda mitjana estalviaran 500 euros en l'IRPF si viuen en una zona tensionada. I es pregunta avui el País, poden els treballadors públics negar-se a participar en desnonaments? Alguns professionals de Bombers i Samur qüestionen que les seves funcions hagin d'incloure la participació en desallotjaments i demanen no ser mobilitzats. Els joves acampats per la crisi de la vivenda continuaran la seva protesta a Madrid de manera indefinida. D'altra banda, Ceuta, en dos mesos després, entre l'expulsió i el retorn dels migrants. Amnistia Internacional denuncia tortura i maltractament als immigrants. L'organització ha recollit 22 testimonis que assenyalen a militars. Més temes de l'actualitat passen per parlar d'un poble alemany que prohibeix posar Stoppelstein als aquells adoquiners commemoratius de les víctimes del nazisme. Polèmica a Alemanya perquè la moció de l'extrema dreta en la localitat de Heidenau va tirar endavant amb els vots dels regidors de CDU. Tres colombians deportats per Trump a Àfrica busquen protecció a Espanya. No tinc sentiment de ràbia contra el Congo, sinó contra els Estats Units, diuen els afectats. El País que parla amb les dues dones i l'home, que després de ser expulsats a República Democràtica del Congo, han arribat a Europa i han demanat asil. El Tribunal Suprem dels Estats Units permet a Trump continuar amb les deportacions a tercers països. D'altra banda, parlem del rei que parla davant Macron sobre Ceuta. No podem afrontar sols una responsabilitat que és de tots, diu el rei Felip VI, que clama la responsabilitat de Brussel·les en la gestió de la crisi en la ciutat autònoma. És un altre dels temes també importants d'aquesta portada del País. Altres notícies de l'actualitat. El Banc d'Espanya desvetlla per primera vegada on està el seu or. 94 tones dormen en el subsol de Madrid. Una expedició viatjarà a Los Andes per comprovar si és real un geoglifi localitzat per Google Earth. Els investigadors revisaran si és una estructura sagrada del període Inca. Catalunya lidera la lluita normativa contra la proliferació descontrolada de centres privats d'AFP online. És la comunitat que concentra més alumnes i més queixes per la falta de pràctiques o la baixa qualitat dels estudis. La guerra civil a Etiòpia amenaça amb saltar més enllà de les seves fronteres. Addis Abeba acusa a Eritrea, Sudan i Egipte de prestar suport als rebels de Tigray i als seus aliats. Dimiteix el director de la Torre Eiffel després de la polèmica per excloure a treballadores en la visita d'un grup ultrareligiós. Patrick Branco Ruibo va acceptar apartar a les treballadores durant la visita d'una delegació hindú al monument. I en economia parlem-hi del País, de Garamendi, que inicia dijous el seu tercer mandat al front de la COE, després d'allunyar els seus crítics. El líder patronal, que encara continuarà en el càrrec fins al 2030, preveu seguir envoltant-se de la majoria dels seus actuals vicepresidents. Parlem del president d'Indra, que dona un canvi a la cúpula. Prescindeix de 5 directius de l'època d'Escribano. Deixem el País. El Punt avui obre portada parlant del temporal que deixa al voltant de 100 litres a l'Alt Penedès i l'Anoia i 70 litres a l'àrea metropolitana. La pluja que va afectar Barcelona, la Ronda de Dalt es va inundar i el transport públic va patir fortes afectacions. Altres titulars han del dia i ja anuncia que la Generalitat comprarà part de l'habitatge de persones que no puguin accedir. Junts i Esquerra critiquen i ja està allunyat de la realitat i les mesures d'habitatge insuficients. L'Audiència de Barcelona amnistia Marta Rovira per desobediència en l'organització de l'1 d'octubre. El govern espanyol recupera el descompte de 20 cèntims als carburants en un nou decret. D'altra banda, parlem d'Ada Colau, que diu que ha hagut de deixar el seu pis de lloguer de fa 15 anys perquè no arriba a fi de mes. El 95% dels ciclistes no baixen de la bicicleta quan circulen per dins del barri vell de Girona. També parlem d'educació. USTEC reclama a l'oposició que pressioni el govern pels compromisos educatius. I parlem de Foment, que demana recuperar l'acomiadament objectiu per absentisme. Per últim, del Punt avui, la mà d'obra migrant és la clau per al mercat laboral. Les persones nascudes a l'estranger en edat de treballar representen més d'una cinquena part del total. El procés de regularització extraordinària pot beneficiar a Catalunya 257.000 persones que han iniciat els seus tràmits. La Vanguardia i els titulars han de portada obra parlant de l'emergència habitacional. El govern, que posarà a prova el seu suport en el Congrés després d'aprovar 2 decrets de vivenda, la renovació automàtica dels contractes queda abocada a l'examen parlamentari. Junts no desvella el seu vot a l'espera de conèixer el detall dels 2 decrets sobre vivenda. El BOE publica els detalls del primer decret de vivenda i avui l'analitza La Vanguardia. Parlem de Catalunya, parlem d'Illa, que anuncia fórmules noves per facilitar el pagament d'un pis. Debat. Junts insisteix en la supressió de l'impost de successions. Avui es parla de la mort de, en aquest cas, l'arquitecte Josep Joan Pere. Sembla que un rite esotèric va poder incidir en la mort de l'arquitecte. La investigació se centra en saber per quina raó la parella de la persona morta no va demanar ajuda i per què la van trobar realitzant un ritual per ressuscitar-lo.

0: A França ha dimitit el director de la Torre Eiffel després de l'escàndol de l'exclusió de dones. Parlem d'un sopar de gala en França. La reina Letizia, que tria un vestit prestat de Carolina Herrera per la diadema floral. A l'àmbit esportiu es parla de preocupació en el Barça. Rapinha abandona la concentració de Brasil i retorna a Barcelona per un edema muscular. Acabem repassant els titulars del Periódico de Catalunya, que obre parlant dels socis de Sánchez que esperen la lletra petita dels decrets. Els aliats de l'executiu deixen en suspens el seu vot fins que no es concentri la publicació, no es concreti, perdó, la publicació oficial dels documents. Els fons no podran adquirir pisos per menys del 70% del seu valor. De l'IVA dels pisos turístics a les ajudes fiscals. El Partit Popular creu que les noves mesures destruiran encara més el mercat. També parlem del gran temporal, el primer gran temporal de la tardor que ha inundat el litoral català. Felip VI reclama davant Macron més suport europeu després de la crisi de Ceuta. D'altra banda, el jutge destaca que la parella de Joan Pere es va tancar a la casa. I últims titulars d'aquesta portada del Periódico. Ens parla, per exemple, dels pisos de la fira que es dissenyaran per conciliar descans i oci nocturn a la Fira de Barcelona. Parlem també de la Guàrdia Urbana de Barcelona i el cos de Mossos d'Esquadra, que impulsen un nou conveni de col·laboració. I acabem parlant de les farmàcies que podran elaborar teràpies per a la menopausa. Són els temes importants que ocupen portada la premsa catalana aquesta jornada de dimecres, aquest 30 de setembre de 2026. 19 minutets són els que ens separen de les 9 del matí.
1: De dilluns a divendres, Rap Matí. 5 hores amb la millor música i la informació més directa a Rap 107 FM.

0: el que busques, ho trobes a Rap Matí. Música, informació, la millor companyia. Cada dia de 8 a 1 a Rap 107 FM. El temps a Rap 107.
1: Fem un cop d'ull al temps, un avanç a la previsió meteorològica. Tot apunta que marxa la pluja, però no la calor. Dimecres variable i amb regust d'estiu. La temperatura màxima avui superarà còmodament la marca dels 25 graus a les hores centrals de la jornada. La pluja intensa ens sembla que de moment no tornarà a fer acte de presència. La previsió del temps per avui anuncia aquesta jornada de calor moderada i sensació de xafogó a la zona de la costa. Núvols residuals, però sense opcions de pluja. Un matí que ha de ser variable, amb presència de núvols prims i també capes de núvols baixos a la zona litoral, humitat elevada i sensació de xafogó marcada a les hores centrals del dia. Tarda mig tapada a primeres hores a causa del pas de franges de núvols alts i mitjancs. Vent que bufa feble i mar de fons amb maror generalitzada.

0: Fem una miqueta més enllà, temps canviant i alguns ruixats de tarda de cara als pròxims dies. El temps continuarà marcat en un context de variabilitat i de lleugera inestabilitat de cara als pròxims dies. Entre dijous i divendres podrien aflorar de nou alguns xàfecs de tarda, sobretot al prelitoral. Es manté encara certa incertesa pel que fa al pronòstic del cap de setmana. Un cop d'ull al temps, un avanç a la previsió meteorològica i en aquests moments als exteriors dels nostres estudis, la temperatura que ens està marcant el termòmetre a hores d'ara s'enfila ja fins als 20 graus i mig, la humitat al 89% i la pressió atmosfèrica exactament a 1.005 hectopascals. Són 9 els minutets que ens separen de les 9 del matí. Continues amb nosaltres. Gràcies per seguir a través del 107.2 de la FM, a través de Rap 107. Molt bon dia.
1: Rap Matí. Desperta't amb nosaltres.

0: Escolta la fórmula de RAC Matí. Música i informació de 8 a 1.
1: RAC 107. Notícies.
2: Parlem de la darrera sessió plenària. El punt número 6 de l'ordre del dia d'aquesta darrera sessió plenària celebrada el passat 24 de setembre i que feia referència a l'expedient d'aprovació del Compte General de l'exercici 2025 no va ser aprovat per 6 vots a favor dels 3 regidors no adscrits i del PSC, 8 vots en contra d'ara Parets pel Canvi Esquerra Republicana i Parets per la República Junts per Catalunya i 2 abstencions de Sumem Esquerres a Parets. Comencem a escoltant a l'alcalde del nostre municipi, en Francesc Juzgador, que parlava d'aquest punt del plenari.
3: Elaborat per la intervenció municipal, el Compte General de l'Ajuntament de Parets del Vallès, corresponent a l'any 2025, es va celebrar la Comissió Especial de Comptes en data 28 de juliol de 2026, qui va emetre informe preceptiu en sentit favorable. En data 3 d'agost de 2026 es va publicar l'anunci d'exposició pública en el BOP, per un termini de 15 dies, comptats des del següent a la publicació de l'edicte. No s'ha presentat cap reclamació, reparament ni observació. Per tot això, portem a la proposta de resolució.
2: El portaveu d'Ara Parets pel Canvi Esquerra Republicana, en Jordi Seguer, que van votar en contra en aquest punt del ple, parlava d'execucions baixes baixes inversions i altres mancances en algunes partides.
4: I el que hem vist és, novament, execució molt baixa d'inversions, mancances en determinades partides socials, incentius insuficients en matèria de residus i retards en el pagament de factures. Qüestions que ja vam dir en el Compte General del 2024. Per tant, el nostre repte de cara al futur, per quan governem l'Ajuntament de Parets, passa per pressupostar amb més realisme, millorar la capacitat d'execució i agilitzar la gestió perquè recursos públics i serveis contractats tinguin un impacte real i arribin en els terminis que corresponen. Gràcies.
2: Lucio Gat, portaveu del PSC, van votar a favor d'aquest punt del ple amb referència a l'aprovació del Compte General de l'exercici 2025.
5: En qualsevol cas, el Compte General del 2025, que es presenta avui per a la seva aprovació, és el resultat d'una gestió compartida, d'un govern de coalició, del qual el nostre grup formava part, i això és una realitat que no amaguem. Finalment, tampoc veiem que durant el període d'exposició pública que s'ha anunciat aquí s'hagin presentat reclamacions, observacions o reparos i, per tant, sense perjudici de reconèixer possibles millores en la gestió dels comptes del 25, el nostre vot en aquest sentit serà a favor.
2: La portaveu de Sumem Esquerres a Parets, Cassandra García, parlava del posicionament del seu grup, que va ser d'abstenció.
6: Nosaltres entenem que el que correspon avui és valorar aquesta liquidació pressupostària, que és principalment si els comptes i les dades que se'ns presenten són correctes i si la liquidació s'ajusta a la realitat comptable de l'Ajuntament. I en aquest sentit, nosaltres en aquesta qüestió no posarem bloquejos. També ens agradaria deixar clar que no farem servir aquesta posició, com bé us comentava, per bloquejar l'aprovació de la liquidació, tenint en compte que nosaltres també formàvem part de l'equip de govern durant tot aquest any 2025.
2: Neus Jordà, regidora de Parets per la República Junts per Catalunya, va votar en contra d'aquest punt i explicava les raons del posicionament de vot.
7: Però aprovar el Compte General no és un simple tràmit tècnic ni una mera formalitat administrativa. És l'acte de fiscalització on es posa de manifest com el govern ha gestionat els recursos de totes les paretanes. I la realitat que indiquen aquests números és evident. Tenim un govern incapaç d'executar el pressupost que ell mateix aprova. I anem per parts. Darrere d'aquests comptes hi ha molts centenars de milers d'euros en inversions, millores de la via pública, d'equipaments, serveis i ajuts socials que s'havien de realitzar durant el 2025 i que s'han quedat als calaixos. Prometre projectes de ciutadania al pressupost inicial per després no executar-los és enganyar a les veïnes de Parets.
2: Punt del ple no aprovat i que feia referència a l'expedient d'aprovació del Compte General de l'exercici 2025. No va ser aprovat per 6 vots a favor dels 3 regidors no adscrits i del PSC, 8 vots en contra d'Ara Parets pel Canvi Esquerra Republicana i Parets per la República Junts per Catalunya i 2 abstencions de Sumem Esquerres a Parets. Durant la sessió plenària també es van aprovar de manera definitiva l'ordenança reguladora de la protecció i tinença d'animals i es va ratificar la modificació dels estatuts del Consorci per la Normalització Lingüística.
1: RAP 107, notícies.
0: L'autèntica ràdio de serveis és a RAP 107. Tots els matins, de 8 a 1, amb tot allò que et cal saber sobre una jornada de feina i tot el que pot resultar d'interès i d'utilitat. De dilluns a divendres, RAP Matí.

0: Vine a les tertúlies intergeneracionals del Voluntariat per la Llengua de l'Oficina de Català de Parets.
1: Dius que és tot culpa teva.
0: El dijous 8 d'octubre, de 4 a 5 de la tarda, al Casal Sant Jordi.
1: I ells, de fet, aquella nit...
0: Més informació al mateix casal o al 93 562 2638.

0: Aquest divendres 2 d'octubre a les 5 de la tarda a la sala cooperativa Tardeo de Benestar. Anirà a càrrec de DJ Juancar, DJ i facilitador d'Ecstatic Dance. És un viatge a través de la música on es balla lliure de judicis i es connecta amb el propi cos. Activitat gratuïta, Tardeo de Benestar, aquest divendres 2 d'octubre a les 5 de la tarda a la sala cooperativa. El filial del Club de Futbol Parets va perdre al camp de la Llagosta 2-1 en un partit en un camp complicat on els paretans es van veure sorpresos per l'equip de la Llagosta. Un Parets que va jugar amb Wender, Sebastián Malpica, Gorka Rivero, Joan Molina, Manel Anton Bordet, Samuel Casado, Jairo Sánchez, Ferran del Valle, David García, Daniel Tejero, Víctor Manuel Méndez i Abubakari. També van jugar Alejandro García, Enric Jalabert, Aleix Mogas, Gerard Boix i Iker Zambrano. Al final, com dèiem, 2-1 en un partit que dintre que va ser igualat, tot i que es va avançar el conjunt de la Llagosta amb 2 gols, Alan Terán i Antonio Alba, i al minut 68 Aleix Mogas va reduir diferències, però no n'hi va haver prou. D'aquest partit ens en parlava l'entrenador del filial del Club de Futbol Parets, en Raúl Pérez.
1: El partit era un camp complicat, camp de la Llagosta, on sempre costa guanyar, un camp petit, on va molta afició seva, i a part que tenen molt bons jugadors. I, bueno, la primera part vam estar molt bé, fins al minut 30, que encaixem el primer gol. En el minut 2 i minut 3, en el minut 2 tenim un pal i al minut 3 tenim un 1 contra 1 només contra el porter. No fiquem cap d'aquestes dues i després això, fins al minut 30 estem bastant bé. Ells ens generen alguna acció aïllada amb desplaçaments llargs i poca cosa més.
0: Però tot i això arriben els gols de la Llagosta i van venir dos de cop.
1: I al minut 30 una pressió alta que la seva defensa la fem bé, però després ens fica el seu central una passada per dins, que no tanquem bé aquests espais, ens guanyen l'esquena i ens fiquen l'1-0. I després, 10 minuts després, una acció per banda, saltem malament a la pressió i ens arriben per fora una possible falta que li fan al nostre jugador i fiquen una passada enrere i ens fiquen el 2-0. Després, al minut 45, una jugada igual que en el primer gol, fem un penal que el fallen i ens anem al descans 2-0. I a la segona part fem canvis i de més, i la veritat que no ens arriben a porta. Estem jugant els 45 minuts quasi bé al seu camp, amb ocasions molt clares, i, bueno, fiquem un gol, però podríem haver ficat 2, inclús 3, però no vam estar fins a cada porteria. I res, que serveixi per aprendre, que l'equip continuï creixent, però competint com els primers 30 minuts i sobretot com la segona part, els resultats arribaran segur.
0: Al final, 2-1, derrota del Parets B, del filial. La resta de la jornada d'aquest grup, Ramassà 3, Sant Celoni 2, Canovelles B 2, Vilamajor 1, La Torreta 2, Montmeló 0, Llinars 0, Lliçà de Vall 5, Escola Futbol Base Ripollet 2, la Roca Penya Blava 0, Sant Quirze 5, Llerona 1, Palau 4, Cardedeu 1 i la Llagosta 2, Parets 1. A la classificació, líder el Lliçà Vall amb 6 punts, igual que el Ripollet, i el Ramassà. El Parets, recordem que té només un punt. Propera jornada, en aquest cas serà la tercera jornada, que juga al Club de Futbol Parets i tornarà a jugar a casa. I ho farà contra el Ramassà, que porta 6 punts. Partit que jugarà dissabte, concretament a 8:15 del vespre, també Vilamajor Cardedeu B, Lliçà Vall Sant Quirze, Sant Celoni La Torreta, la Penya Blanblava La Roca contra Base Palau, Montmeló Llinars, Canovelles La Llagosta i Llerona, Escola Futbol Base Ripollet.
2: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Hi ha persones que ara mateix ho necessiten de veritat. Dona plasma i sang. Entra a banksang.net i demostra que quan cal, hi som.

0: confirmat. M'han robat el mòbil.
1: Doncs ja saps què et toca fer. Posar una denúncia.
0: Quina mandra. A més, segurament no el recuperaré.
1: Si no hi ha denúncia, no hi ha investigació policial.
0: Tens raó.
2: Si has viscut un delicte o en tens coneixement d'algun, cal que ho comuniquis a les autoritats interposant una denúncia a qualsevol comissaria. Per més informació, entra a interior.gencat.cat i si tens una emergència, truca al 112 112, telèfon d'emergències. Generalitat de Catalunya.
3: Diumenge 18 d'octubre, a 6:45 de la tarda, al Teatre de Can Rajoler, no us perdeu Una idea genial, de Sebastián Castro. Una comèdia de dobles identitats, guanyadora de 2 premis Molière. Diumenge 18 d'octubre, al Teatre de Can Rajoler.
4: No podia començar millor, en aquest cas, el primer equip del Club Bàsquet Parets, el sènior A masculí del Bàsquet Parets, perquè va guanyar ni més ni menys que el Mollet B, 60-74. Bon inici, com dèiem, del conjunt del Parets, guanyant el Mollet B, que va ser el rival, un dels rivals l'any passat en l'altra categoria. Van jugar Oriol Vila, Roger Eloi, Alejandro Gómez, Jan Barrionuevo, Miguel Sánchez, Arnau Salcedo, Raúl Sánchez, Lluís Armengol, Pau García, Bernat Ruiz, Nil García i Josep Meléndez. Aleix Rossell estava lesionat. Hem parlat amb en Jordi Fontanet, l'entrenador d'aquest sènior femení, sènior masculí, millor dit, del Club Bàsquet Parets, i això és el que ens deia.
5: Doncs bé, el partit d'ahir, un partit molt bo en línies generals. Crec que vam estar molt bé a nivell defensiu, sobretot. Val? Tot i començar el partit amb bastants dubtes en atac, poc encert, i amb un marcador molt baix els primers 5 minuts, em sembla que portàvem només 3 punts. Vam ser molt sòlids en defensa i això va fer que, tot i no estar bé, el rival no marxés del marcador, no? Si no recordo malament, quedem 14-15 al primer, 15-14 a favor del Mollet al primer quart, tot i no fer un bon atac, i a partir del segon quart comencem a carburar més i som capaços de fer un parcial favorable de 15-25.
4: I és que els paretans van a ser molt superiors.
5: Tercer quart tornem a sortir forts, val? I crec que inclús agafem distàncies de 16-17 punts, i en l'últim quart sí que hi ha algun moment de dubtes, on comencem a prendre males decisions, a perdre pilotes perquè ells apreten, però no van trencar la barrera dels 10 punts, si no recordo malament, potser en algun moment es van ficar 9 punts, però vam ser molt sòlids durant tot el partit a nivell defensiu i això va fer que no patíssim pel resultat. Molt content, primera victòria, equip amb 2 jugadors nous, on ens van venir a ajudar 2 del sènior B també per baixes que tenim del primer equip, però la veritat és que no es nota, no? Al final estan en dinàmica amb nosaltres, entrenen amb nosaltres i estan preparats per quan els necessitem poder jugar, així que molt content per l'equip, debut a primera en victòria, no podíem demanar més, i més a la pista del Mollet, que era un derbi. Ara a seguir sumant, setmana que ve rebem el Caldes de Montbui, un Caldes que ha perdut el primer partit de 2 punts, però amb un marcador molt alt, 92-94. Per tant, haurem d'estar molt bé defensivament per abaixar aquest tanteig que van aconseguir, perquè si no serà molt, molt difícil guanyar el partit.
4: En Xavi Huelamo és el president del Club Bàsquet Parets i en aquest cas segon entrenador, ajudant de Jordi Fontanet, i així valorava també la victòria. Recordem, el primer quart 15-14, 15-25 al segon quart, 12-20 no va guanyar també el Parets en el tercer, finalment 18-15, però victòria clara del Parets.
6: Doncs primer dia de temporada en el que l'equip debutava a primera amb un derbi a Mollet, i això volia dir que els nois sabíem que anaven a estar motivats per les situacions de la temporada passada i que no caldria una motivació extra, sinó que ells ja la portarien des de casa. I no només això, sinó que la banqueta ahir, entre jugadors lesionats i jugadors del sènior B que van venir com acompanyants, es notava que hi havia moltíssimes ganes.
4: Molta pinya, això és el que destacava aquest, el segon entrenador i president del Club Bàsquet Parets, en Xavi Huelamo.
6: I el partit va començar bé perquè vam començar amb un triple, però a partir d'aquí vam tenir un inici de primer quart en el qual no vam jugar res, estàvem molt nerviosos i per sort Mollet tampoc va tenir un excessiu encert i això va fer que nosaltres a poc a poc ens anéssim assentant en el nostre joc, comencéssim a fer que els bases manessin jugades, comencéssim a marcar sistemes fins al final, tenir la paciència, i el primer quart al final doncs va acabar amb, sobretot defensivament, on volíem, que era en aquests 15 punts que volem que se'ns anotin com a màxim. Segon quart ja vam començar a ser nosaltres, vam començar a reconèixer-nos. Aquestes sensacions de la pretemporada que hem anat increixendo, doncs això es va veure reflectit en aquest segon quart.
4: Van saber aturar molt bé el segon i el tercer quart del conjunt del Mollet.
6: I el discurs al descans va ser això, o sigui, molt bé en el treball defensiu, ofensivament segon quart s'ha millorat, i anem a veure el partit quart a quart. El missatge d'en Jordi va ser molt clar: anem a guanyar el tercer quart, independentment de que anem per sobre del marcador, anem a tornar a guanyar el tercer quart. Tercer quart el seguim guanyant, si no recordo malament ells els deixem amb 12 punts, llavors arribem a aquest últim quart amb un avantatge no decisiva, perquè sabíem que ells anaven ja a intentar totes les eines que tinguéssim per poder-nos remuntar, i que en aquest moment nosaltres doncs havíem de tenir la calma suficient per seguir mantenint l'avantatge. I la veritat és que, bueno, sí que va haver-hi algun momentet més crític, que ells es tornen a posar per sota de 10 punts, hi ha moments que es posen a 8 punts, però tornem a manar calma, tornem a manar sistemes, tornem a tenir aquesta solidesa que no s'havia perdut en cap moment, i acabem el partit guanyant de més 14.
4: Xavi Huelamo està molt satisfet de com ha quedat aquesta plantilla.
6: Amb unes sensacions d'haver jugat un bon bàsquet durant molts minuts del partit, particularment molt, molt orgullós d'aquesta plantilla. És el primer pas, era molt important començar guanyant, i no només guanyant, sinó jugant com vam jugar. Al final, la nostra identitat hem d'intentar no perdre-la mai, sigui amb el rival que sigui, i res, a seguir camí, a seguir treballant, anirem partit a partit, l'objectiu és anar traient els partits a poc a poc. La setmana vinent juguem contra Caldes a casa, animem a la gent de Parets a que vingui a veure'ns, crec que seguiran veient bon bàsquet, que és el principal, que al final l'equip sigui atractiu de veure. Per mi almenys és el més important, el joc col·laboratiu, el que tots són importants, el que tots els jugadors tenen el seu moment, i que juguem bé a bàsquet. Així que us esperem tots la setmana vinent per veure el segon partit a Primera Catalana contra el Caldes.
4: Àlex Rossell no va poder jugar perquè té un esguins, però va poder veure el partit i ens l'analitzava.
7: Bé, doncs ahir primer partit de Lliga. El calendari a més va ser capritxós i ens va posar contra el Mollet. I més enllà del derbi, doncs, tenim en compte que clar, l'any passat va ser rival directe, ens tenim a la Lliga, els dos partits van ser molt apretats, al final vam acabar pujant els dos, i bé, tot això feia com un partit encara molt més intens, no?, si podem dir. Però bé, l'equip això ho vam entendre des del principi, vam fer un partit molt seriós els 40 minuts, vam sortir des de l'inici amb molta intensitat i molt bona actitud, i això es va mantenir durant els 40 minuts. És veritat que al principi els dos equips, en realitat, com deia, no?, doncs hem sortit això amb molta intensitat, i el marcador era bastant baix, van haver bastants errors.
4: Però Parets va anar millorant.
7: El segon quart ja es va notar molt més el nostre encert, els nostres contraatacs que ens va fer trobar bàsquets més fàcils i això va fer que ja ens poguéssim anar amb 10 amunt al marcador, perquè a més a més a darrere estàvem molt sòlids en defensa, no? Sabíem el que havíem de fer, bloquejos directes, bloquejos indirectes sobretot. Vam fer una molt bona lectura de tots els jugadors, quines eren les seves amenaces, els seus punts forts, i crec que els vam saber parar molt bé, a més dels seus jugadors més importants. Crec que en tot el partit van estar molt incòmodes i no van fer realment un bon partit. I res, la segona part va ser una mica una continuació, no? És veritat que el tercer quart va tornar a ser molt bo, vam ampliar més la renda, gairebé fins als 20 punts, i com era d'esperar, doncs, una resposta del Mollet a l'últim quart, que van arribar a baixar de 10, però bé, aquí vam tornar a ser seriosos, vam tenir el cap fred, en moments importants, doncs, no vam deixar de ser i de jugar com volem.
4: I és que aquest equip fa molt bona pinta.
7: I a la que fem una bona defensa sortíem a córrer, i aquí vam tornar a trobar bàsquets fàcils, on ja ens van tornar a les rendes de 10 punts o més, i d'aquí fins al final del partit. Així que un inici millorable, realment, molt bon average davant el rival del derbi de Mollet. No sabem on ens tindrà la classificació cap dels dos, així que tampoc vull dir rival directe. Però bé, un inici millorable, no? A partit a fora, victòria, bon average, bones sensacions per l'equip. Així que res, continuem i a pel proper partit, que serà un altre derbi contra el Caldes, a casa. Que bé, personalment sí que conec a diversos jugadors, perquè porten allà molts anys. Més enllà d'això, doncs haurem de fer el treball específic aquesta setmana, sabent contra qui juguem, i res, el primer partit de casa, doncs també esperem que vingui molta gent a animar-nos.
4: Doncs sí, animar el públic, animi el club de bàsquet Parets, aquest sènior masculí. Repassem la jornada: Sant Gregori 67, Vilanova 75, Club Natació Sabadell 82, Farners 69, Sant Narcís 69, Blanes 72, Lliçà amb un 71, C7 85, Les Franqueses 49, Sant Nicolau 62, Mollet 60, Parets 74 i Caldes 92, Sant Celoni 94. Líders o C7 o Parets o el Sabadell, el Sant Nicolau o Vilanova, el Blanes i el Sant Celoni. Propera jornada, Parets, Caldes, partit que juga 17:45 de la tarda a casa, dissabte que ve. Sant Nicolau, Mollet, Farners, Lliçà amunt, Blanes, Club Natació Sabadell, Vilanova, Sant Narcís, Sant Celoni, Sant Gregori i C7, que juga contra les Franqueses.
8: Mira, Laura, he rebut un missatge on em diuen que no em poden lliurar un paquet perquè l'adreça està incompleta i que cliqui en un enllaç de l'empresa de missatgeria, però jo no recordo que hagi de rebre cap paquet. Qui m'envia aquest missatge?
9: Un ciberestafador que et vol robar les teves dades, sobretot les bancàries.
8: Laura Caballero és la directora de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya. I què passa si clico l'enllaç?
9: Accediràs a una pàgina web falsa que semblarà d'una empresa que es dedica al repartiment de paquets i que et demanarà nom, cognom, adreça i dades bancàries.
8: Si posem les nostres dades bancàries o les de la targeta de crèdit en aquesta pàgina, els estafadors podran fer compres i anar-nos robant, oi?
9: Clar, amb la informació bancària poden comprar en línia a les botigues i també fer negoci venent aquesta informació al mercat negre d'internet.
8: O sigui, la clau és que no hem de posar mai les nostres dades en una pàgina a la qual hi hem arribat clicant un enllaç.
9: Exacte, l'excusa del paquet que no arriba és només una de les moltes formes que tenen d'intentar enganyar-nos.
8: I si ja hem clicat, què podem fer perquè no ens continuïn robant?
9: És molt important trucar ràpid al banc perquè cancel·lin la targeta. Si a més detectem càrrecs, també ho hem de denunciar a la policia.
8: Que no ens enredin.
10: Finançat per la Unió Europea, Next Generation, Pla de Recuperació, INCIBE, Govern d'Espanya, Agència de Ciberseguretat de Catalunya, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

0: Del 4 al 10 d'octubre, Jornades Europees de Patrimoni de Parets. Diumenge, 4 d'octubre, a les 12 del migdia, visita guiada a Torre Cellers. Divendres 9, a les 12, visita guiada a les pintures de la Tippel. I dissabte, 10 d'octubre, a les 12, visita guiada a l'església Sant Esteve. Necessito rugir feroxa pels carrers buits. Inscripcions al telèfon 93 573 9800.
1: I found this photograph. El Diafragma, l'espai de l'Associació Fotogràfica Parets, a RAP 107. Cada segon dimecres de mes, a 11:15 del matí, els socis de l'Associació Fotogràfica Parets ens parlaran de les diverses activitats que fan, sortides, cursos, tallers i molt més. Cada segon dimecres de mes, a RAP matí, a 11:15, al Diafragma, l'espai de l'Associació Fotogràfica Parets.
2: L'Oficina de Català de Parets inicia els nous cursos de català per a adults a finals d'aquest mes de setembre, que aniran del setembre a desembre d'aquest 2026. Concretament, a Parets s'oferiran dos cursos, dos nivells, el B1, que es fa els dilluns i dimecres de 9:45 del matí a 11:45 del migdia, i s'imparteix al Casal de Canoms, i el nivell B2, que en aquest cas es fa dilluns i dimecres de 4 a 6 de la tarda al Casal de Cultura Can Butxosa. L'Oficina de Català de Parets pertany al Consorci per la Normalització Lingüística del Vallès Oriental. La Carla Guitet és la responsable de l'Oficina de Parets i ella ens parlava dels cursos que estan a punt de començar.
3: Durant el primer trimestre, que va, diguem, del 28 de setembre al 9 de desembre, si no m'equivoco, farem un bàsic 1 a Canoms, de 9:45 a 11:45, i un bàsic 2 de tardes, de 4 a 6, al Centre Cultural de Can Butxosa. Bàsic 1, bàsic 2 són els dos primers cursos del que seria el nivell total, o sigui, el nivell seria el nivell inicial, el A2. O sigui, A2 es divideix en bàsic 1, bàsic 2, bàsic 3, que el bàsic 3 és quan fas l'examen oficial per obtenir el certificat del nivell inicial. I llavors nosaltres faríem el bàsic 1 i bàsic 2.
2: Un curs més s'està també preparant el programa del Voluntariat per la Llengua, un programa per practicar català a través de la conversa amb parelles lingüístiques. Les persones que participen en el programa del Voluntariat per la Llengua es comprometen a conversar durant un mínim de 10 hores amb la persona que el consorci els hagi assignat. Es tracta de compartir converses quotidianes que elles mateixes proposen d'una manera relaxada i cordial. El voluntari o la voluntària es compromet a garantir que les converses seran sempre en català i la aprenent o aprenenta es compromet a fer pràctiques per anar adquirint fluïdesa i guanyar seguretat a l'hora de parlar en català. L'objectiu general del programa Voluntariat per la Llengua és facilitar a les persones que tenen coneixements bàsics de català la pràctica d'aquesta llengua en contextos reals de forma relaxada, per tal que es decideixin a parlar-la. D'altra banda, el Consorci per a la Normalització Lingüística organitzarà el pròxim dijous 8 d'octubre, de les 4 a les 5 de la tarda i al Casal de Gent Gran Sant Jordi, al carrer Galender de l'Eixample de Parets, una tertúlia intergeneracional. La Carla ens en parla dels dos temes que acabem de comentar, voluntariat i tertúlies intergeneracionals.
3: Sí que el voluntariat no tanca mai portes, diguem. Normalment a l'estiu, com que la gent marxa de vacances, etc., canvien els horaris, diguem que es fa com una pausa, però no tanca mai, o sigui, tu et pots incorporar i podem buscar parella lingüística quan, en qualsevol moment de l'any. Sí que hem incorporat dins del voluntariat, hi ha diferents programes, o sigui, tu pots venir com a voluntariat express, pots fer voluntariat i venir un dia a classe i fer una activitat, no? Per exemple, col·laborar de qualsevol manera, no cal que només sigui a través de les parelles. I llavors també estem intentant impulsar amb el casal jove de Cal Jardiner amb unes tertúlies intergeneracionals on estem fent crida, diguem, de joves, ja siguin de fora de l'institut, o sigui, que siguin, per exemple, que vinguin sovint al casal de Cal Jardiner, intentar també establir contacte amb els instituts per fer com converses amb la gent gran del casal d'avis del casal Sant Jordi. La primera tertúlia girarà entorn la temàtica de la configuració del mòbil en català, o sigui, ajudar, diguem, a la gent gran a com funciona el mòbil en català, en aquest cas, i mantenir conversa i crear vincles entre dues generacions, diguem, molt, que a priori quedarien molt lluny, però poden ser xules.
2: Des de l'Oficina de Català de Parets segueixen promovent en el comerç l'ús del català amb els clients i usuaris. Ja hi ha més d'una vintena d'establiments adherits, com ara botigues, comerços, bars i cafeteries. Aquests establiments es comprometen a proporcionar el que s'anomena un entorn segur a les parelles lingüístiques, és a dir, garanteixen que les persones que entrin al comerç trobaran facilitats per expressar-se i ser ateses en català, encara que el parlin amb certa dificultat. L'objectiu és que les persones que estan aprenent el català perdin la por a parlar-lo en públic, encara que cometin errors, ja que sentiran que ningú se'n riurà d'elles i, ben al contrari, se les ajudarà a saber la paraula adequada. La responsable de l'Oficina de Català de Parets ens en parla.
3: Encara, diguem, ho estic acabant de gestionar, encara estem arrencant, però sí, va haver-hi com ja siguin bars, botigues, sobretot de l'altra zona, que és on faltava també més punts de connexió amb el consorci, i sí, van, diferents comerços van mostrar interès, no?, en formar part del consorci com a entitat col·laboradora, així que molt guai, molt contenta.
2: Els cursos generals del Consorci per a la Normalització Lingüística estan dissenyats a partir dels programes de llengua catalana de la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya. L'enfocament metodològic dels cursos orienta a l'adquisició de les competències comunicatives i al treball per tasques. Es plantegen reptes als aprenents que han d'aconseguir, amb el suport i l'acompanyament del professor, un objectiu. Per estar al dia de totes les activitats que du a terme l'Oficina de Català de Parets, és recomanable fer-ne el seguiment a través també de les xarxes socials, i per a més informació us podeu adreçar directament a l'Oficina de Català, a l'edifici de Can Rajolé, al carrer Travessera 1, al telèfon 93 573 9800.
4: Aquest divendres 2 d'octubre a les 5 de la tarda, a la sala cooperativa Tardeo de Benestar, anirà a càrrec de DJ Juancar, DJ i facilitador d'Ecstatic Dance. És un viatge a través de la música on es balla lliure de judicis i es connecta amb el propi cos. Activitat gratuïta, Tardeo de Benestar, aquest divendres 2 d'octubre a les 5 de la tarda a la sala cooperativa.
5: Vols comunicar una incidència a l'Ajuntament de Parets? T'ho posem fàcil. A l'adreça electrònica incidències@parets.cat, a l'app de l'Ajuntament i per telèfon al 93 573 8888.

Diumenge 4 d'octubre a 6:45 de la tarda al Teatre de Can Rajoler no us podeu perdre Dinamarca. Una obra de teatre amb Pere Arquilloé i Imma Colomer, el diumenge 4 d'octubre a Can Rajoler.

0: amor, com ha anat al col·le? T'has menjat l'esmorzar? No em dius res.
1: Si ara sempre guarda silenci, podria voler dir-te alguna cosa. Hi ha senyals que poden dir molt. Escolta'ls i actua contra les violències cap a la infància. Ministeri de Joventut i Infància. Govern d'Espanya.
2: Parlem del Club Patí Parets i de dues patinadores que van estar al Campionat d'Espanya celebrat a Ripollet el passat cap de setmana. Aina Vegas en categoria infantil, Lola Couso en categoria alevi. Debutaven, en aquest cas, a un Campionat d'Espanya i la veritat que les dues ho van fer molt bé. Destacar el gran nivell i la progressió de les patinadores del Club Patí Parets. Això és el que ens deia l'Aina Vegas.
3: Hola, sóc l'Aina Vegas, patinadora del Club Patí Parets, i el passat cap de setmana vaig participar al Campionat d'Espanya organitzat a Ripollet a la categoria infantil. El divendres vaig fer el meu programa curt, on vaig quedar provisionalment sisena, i dissabte el meu programa llarg, en el qual vaig aconseguir la novena plaça. Estic molt contenta del resultat en el meu primer Campionat d'Espanya i aprofito per donar les gràcies a tota la gent que m'ha recolzat i, sobretot, els meus entrenadors Carles Gasset i Anaïs Urbano que han fet això possible. Moltes gràcies.
2: Bon campionat de l'Aina Vegas, com també ho ha estat el campionat de la Lola Couso.
4: Hola, sóc Lola Couso, del Club Patí Parets. El 18 de setembre vaig poder participar en el Campionat d'Espanya organitzat a Ripollet, a la categoria Levi. Va ser el meu primer Campionat d'Espanya, on em vaig sentir molt contenta i amb moltes ganes. Va ser un disc on gairebé no vaig tenir cap error. Estic molt satisfeta de la feina que he fet aquesta temporada.

0: I ara ja començo la pretemporada per la nova categoria infantil. Aprofito per donar les gràcies als meus entrenadors, Carles Gasset i Anaïs Urbano.
1: Carles Gasset i Anaïs Urbano, en aquest cas els entrenadors d'aquestes dues patinadores, Aina Veigas i Lola Couso. Felicitats a les dues, felicitats també a la feina del Club Patí Parets i la resta de patinadores.
2: David Fernández i José Corbacho estaran al Cafè Teatre el dissabte 10 d'octubre a 11:15 del vespre, amb David i José, No Somos Estopa. Un monòleg molt divertit amb aquests dos actors, David Fernández i José Corbacho, que podrem veure al Cafè Teatre el 10 d'octubre.

0: Confirmat? M'han robat el mòbil.
1: Doncs ja saps què et toca fer. Posar una denúncia.
0: Uf, quina mandra. A més, segurament no el recuperaré.
1: Si no hi ha denúncia, no hi ha investigació policial.
0: Tens raó.
2: Si has viscut un delicte o en tens coneixement d'algun, cal que ho comuniquis a les autoritats interposant una denúncia a qualsevol comissaria. Per més informació, entra a interior.gencat.cat i si tens una emergència, truca al 112 112, telèfon d'emergències. Generalitat de Catalunya.
3: I avui tenim aquí el vicepresident de la Protectora Animals de Barets, en Pere Díaz, perquè ens parla d'una activitat nova. Una activitat nova, ara els tardeos estan molt, molt, molt de moda, i inclús la Protectora d'Animals de Parets, de la qual ell és el seu vicepresident, ocupa la seva vicepresidència, fa un tardeo, el dia 3 d'octubre, al Casal de Can Butjosa. Pere, com estàs?
4: Bones, Carles, molt bé, molt bé. Encantat d'estar aquí amb vosaltres.
3: Escolta, 3 d'octubre, tardeo, de 6 de la tarda a 10 del vespre. Com és això?
4: Correcte, doncs mira, bueno, és un nou event que organitzarem i que ho fem amb molta il·lusió, perquè conjuntament amb el sopar solidari i la caminada solidària, doncs farem aquest event sempre doncs, amb l'objectiu doncs, això de recaudar fons per poder continuar amb aquesta tasca tan bonica que fem i continuar donant qualitat de vida als nostres peluts.
3: Bé, és un tardeo, diríem en aquest cas, on hi haurà música diversa. Ara està molt de moda, no, això dels tardeos?
4: Sí, sí, ara això està molt de moda i per això, doncs, bueno, ha sigut una idea que hem tingut i esperem, bueno, ara estem seguríssims de que la gent animalista respondrà i vindrà a passar una tarda tan bonica amb nosaltres. Poden venir amb els seus peluts, també.
3: Ah.
4: I, sí, sí, serà a Can Butjosa. I, bueno, doncs serà entrada... O sigui, no fa falta agafar tiquet.
3: Sí.
4: Serà...
3: Entrada gratuïta.
4: No, un tardeo.
3: Sí.
4: Entrada gratuïta, un tardeo, pues, per poder passar una tarda agradable i parlar entre nosaltres. I res, i esperem això. Bueno, ho tenim clar, que la gent ens acompanyarà i serà molt xulo.
3: Entenc que serà tot el casal o la part interior?
4: No, serà tot el,
3: vale.
4: Tot el casal.
3: On feu normalment el sopar solidari i tot això, doncs agafeu tot el recinte. Bueno, clar, l'octubre ja no fa tanta calor, però, bueno, lògicament pels gossos també estarem, que estiguin fora i tal, no?
4: Sí, la idea és fer-ho a l'exterior. Esperem que el temps ens acompanyi i fer-lo a l'exterior, que sempre és molt millor. I, bueno, una mica el format que fem amb el sopar solidari.
3: Vale.
4: Serà el mateix format.
3: Hi haurà begudes, DJ, no?
4: Sí, sí. Hi haurà begudes i després hi haurà... tindrem el DJ, l'Enric Bermúdez,
3: sí.
4: que ens acompanyarà, com també ens acompanya sempre amb el sopar solidari, que li donem les gràcies per sempre col·laborar amb nosaltres. I bueno, això serà pues, això, una tarda superagradable i que esperem, bueno, que estem segurs que vindrà molta gent, serà un èxit. I bueno, tenim la primera edició i la nostra idea és pues, poder fer més edicions i el que dèiem, a part del sopar solidari i la caminada solidària, pues, tenia aquest event també per pròxims anys, no? per poder continuar fent-lo.
3: 3 d'octubre, el tardeo de la Protectora d'Animals de Parets. Bueno, com us ha anat aquest estiu a la Protectora? Molta feina?
4: Doncs sí, la veritat és, bueno, a veure, una mica com sempre els estius, pues, sempre de feina pues, sempre hi ha una miqueta més. Després també el tema de les vacances, pues, també, bueno, tot el que són el tema torn, i això ho tenim que combinar, però bueno, sempre amb el voluntariat de la Protectora això és sempre superfàcil i sempre ho combinem i bueno, i fem tots els torns sense cap problema. I bé, un altre estiu, però bueno, estem contents.
3: Us he anat seguint les xarxes i encara es produeixen situacions d'aquelles que, per exemple, un dia diu que quan estàveu tornant de la recollida d'aliments, una de les vostres voluntàries va trobar un transportín amb cinc gatets petits a dintre.
4: Sí, sí, sí. La veritat és que, bueno, hi ha vegades que passen aquestes coses, però bueno, sempre ho mirem des de la part positiva i preferim això, no?, que els deixin en un puesto, que saben que hi ha una persona que els agafarà i bueno, que no es puguin, bueno, millor que no els deixin en un puesto que no es pugui veure ningú. Per això et dic que, bueno, però bueno, són coses que de tant en tant passen, però bueno, ja estan amb nosaltres i ja estan ben cuidats i els hi buscarem una família i a continuar.
3: I a continuar. Teniu molts gossos lligats? S'ha incrementat el tema ara aquests dies o què?
4: Bueno, a veure, amb el tema gossos hem tingut sort de que s'han fet bastantes adopcions,
3: sí.
4: Però en tenim. I tema gats, doncs sí, el tema gats ara... Bueno, ara ja poder no estem amb... Sí, encara estem amb època de forta de camades.
3: Sí.
4: Però el que són tots els cadellets i petitons s'han anat adoptant i després doncs, també hem continuat amb la gran tasca que fan les nostres companyes alimentadores. I bueno, es va esterilitzant i continuem amb aquesta tasca que hem fet fa molts anys i res, al final és el que s'ha de fer per poder continuar i que no creixi la població, vaja.
3: Està clar, Mm-hmm. Pere Díaz, vicepresident de la Protectora d'Animals de Parets. Res, recordar aquest tardeo, dia 3 d'octubre, a les 6 de la tarda. Tots a venir, entrada gratuïta, i disfrutareu d'una bona tarda-nit al casal de Can Butjosa. Pere, anem parlant, que vagi tot molt bé.
4: Val, molt bé. Gràcies, Carles.
5: L'Ajuntament de Parets inicia una nova campanya per l'ús saludable del telèfon mòbil entre els infants i joves del nostre municipi. Tengo un millón de caras que... Hi ha mil raons per aparcar el mòbil. Quina és la teva? El mòbil de Lucifer. Per un ús saludable del telèfon mòbil. Ajuntament de Parets.

Aquest divendres 2 d'octubre a les 5 de la tarda a la sala cooperativa Tardeo de Benestar. Anirà a càrrec de DJ Juancar, DJ i facilitador d'Ecstatic Dance. És un viatge a través de la música on es balla lliure de judicis i es connecta amb el propi cos. Activitat gratuïta, Tardeo de Benestar, aquest divendres 2 d'octubre a les 5 de la tarda a la sala cooperativa.

0: rentat de vehicles a Llevant Park. El rentat que ofereixen els nostres operaris inclou un tractament d'ozó, desinfectant natural, eficaç i ràpid, i ara tractament d'ozó de regal amb qualsevol dels nostres rentats. A Llevant Park oferim rentat exterior, neteja de llantes i assecat, rentat interior amb aspirat, neteja de vidres i de plàstics, productes virucides i neteja de tapisseries. Reserva la teva cita trucant al 93-562-0699, horari de dilluns a divendres de 9 del matí a 6 de la tarda. Cuida el teu cotxe a Llevant Park, al carrer Tenes número 1 de Parets o Vallès. T'hi esperem!
1: Un dels motius pels quals ho he intentat deixar és la sensació esclava d'estar tota l'estona pendent de quan em podré fumar el següent cigarro.
2: No estic fumant tabac, però estic fumant vaver. Els pulmons me'ls estic destrossant igual.
3: Jo quan pujo unes escales m'ofego.
4: Realment és que fumar és una merda.
5: És una herència que no m'agradaria deixar mai amb els meus fills.
1: Tinc clar que vull deixar de fumar. I jo estic segura que ho aconseguiré.
6: T'ajudem a deixar-ho. Truca al 061 o demana cita al teu CAP. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
7: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regant les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Hi ha persones que ara mateix ho necessiten de veritat. Dona plasma i sang. Entra a banksang.net i demostra que quan cal, hi som.
8: Vols comunicar una incidència a l'Ajuntament de Parets? T'ho posem fàcil. A l'adreça electrònica incidències@parets.cat, a l'app de l'Ajuntament i per telèfon al 93-573-8888.
9: Diumenge 4 d'octubre, a 6:45 de la tarda, al Teatre de Can Rajoler, no us podeu perdre Dinamarca. Una obra de teatre amb Pere Arquilloé i Imma Colomer, el diumenge 4 d'octubre, a Can Rajoler.
10: Quan cal ajudar, quan hi ha una emergència o quan el poble ho necessita, hi ha persones que fan un pas endavant. Són Protecció Civil de Parets del Vallès. Voluntaris i voluntàries que col·laboren en emergències, esdeveniments i tasques de prevenció. Si tens ganes d'ajudar, d'aprendre i de formar part d'un equip compromès, t'estem esperant. Envia un correu amb el teu nom i número de telèfon a protecció.civil@parets.cat. Protecció Civil de Parets. La teva ajuda importa.
11: Hola, amor, com ha anat al col·le? T'has menjat l'esmorzar? No em diu res.
12: Si ara sempre guarda silenci, podria voler dir-te alguna cosa. Hi ha senyals que poden dir molt. Escolta'l si actua contra les violències cap a la infància. Ministeri de Joventut i Infància. Govern d'Espanya.

0: Notícies migdia. Cada dia, a la una de la tarda, tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAC 107 FM.
1: Molt bona tarda, benvinguts un dia més a l'informatiu de RAC 107, corresponent aquest dimecres, aquest 30 de setembre de 2026, amb tota l'actualitat de la jornada. Un dels temes que tractarem al nostre informatiu serà un dels punts a la darrera sessió plenària del passat 24 de setembre. Dins la sessió de ple ordinari parlarem del nou jutge de pau a partir d'ara, que serà en Joan Tasquer, que substitueix a Glòria Mollar. És un dels temes que tractarem al nostre informatiu. En tenim d'altres que tot seguit i en format de titulars també us avancem.
0: Aquest és el sumari de l'informatiu.
1: A l'àmbit de successos també parlarem de dues actuacions en aquests dies, en les últimes hores, en aquests dies a Parets del Vallès, de la mà de policia local de Parets. També en parlarem avui de les entrevistes trimestrals d'aquest mes de setembre, que vam començar a emetre-les ahir dimarts, exactament amb la regidora de Parets per la República i Junts per Catalunya, Neus Jordà, i avui escoltarem un petit resum d'aquests 20 minuts d'entrevista. L'artista visual Parataires Paris participa fins al desembre en la quarta edició del Montmartre, una fira digital d'art contemporani. Totes aquestes notícies, juntament amb la resta de l'actualitat local, un cop d'ull també a l'actualitat de la comarca, la previsió meteorològica i l'apunt del dia, la curiositat de la jornada, que avui ens portarà a parlar del primer banc de sang modern del món, que es va crear, el va crear, de fet, un català. Ho sabíeu? I gairebé ningú ho sap. Coneixerem la història d'en Frederic Duran i Jordà. Després ja, tota l'actualitat esportiva de la jornada. Rebeu una salutació de qui us acompanya, qui us parla, en nom dels serveis informatius de RAC 107, Rosa Díaz. Comencem.
0: RAC 107, serveis informatius. Un repàs de l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental.
1: Aprovat per unanimitat de tots els grups polítics amb representació al plenari al punt del ple del passat dijous 24 de setembre, el punt número 8 que feia referència a l'aprovació de la designació del nou jutge de pau titular, en Joan Tasquer García, que substitueix a l'actual jutgessa de pau, Glòria Mollar López. Comencem escoltant el secretari de l'Ajuntament de Parets, Eduard Llussart, que exposava el procediment d'aquest punt de l'ordre del dia.
2: Primer, designar el senyor Joan Tasquer, domiciliat a Parets del Vallès, com a jutge titular de pau. Segon, donar trasllat d'aquest acord al jutjat de Gà, que ho elevarà a la sala de govern, tal i com assenyala l'article 101.3 de la llei orgànica 6/1985 d'1 de juliol de Poder Judicial i article 7 del reglament 3/95 de 7 de juny dels jutges de pau.
1: El jutge de pau és una autoritat judicial present als municipis on no hi ha un jutjat de primera instància i instrucció, com és el cas de Parets. La seva missió és garantir una justícia de proximitat accessible a tothom i adaptada a les necessitats de la vida local. En molts casos actua com a referent de diàleg, escolta i conciliació en assumptes de poca quantia o conflictes veïnals. La regidora portaveu de Parets pel Canvi Esquerra Republicana, Kènia Domènech, parlava de la funció del jutge de pau.
3: En canvi, votarem a favor d'aquesta proposta de designació del jutge de pau titular després del debat que es va mantenir a la darrera Junta de Portaveus, i ho volem fer aprofitant aquest moment per donar l'enhorabona al senyor Joan Tasquer i García, desitjar-li molta sort, encerts en aquesta nova etapa, i sobretot agrair-li que hagi volgut assumir aquesta responsabilitat al servei de Parets. La figura del jutge de pau és una d'aquelles institucions que potser no sempre tenim prou presents, però que tenen un valor molt especial. Apropa la justícia a les persones i al municipi.
1: Els jutges de pau contribueixen a fer realitat una justícia més humana, propera i preventiva. La seva mirada és coherent amb els valors de la justícia restaurativa, ja que prioritzen el diàleg, la responsabilitat i la reparació dels vincles personals i comunitaris. El portaveu del PSC, en Lucio Gat, feia un esment a les persones que es van presentar a la candidatura de jutge de pau a Parets del Vallès.
4: Sí, bé, nosaltres en aquest apartat ja vam apuntar el nostre posicionament a la darrera sessió de la Junta de Portaveus, on es va produir, com s'ha dit, el debat i la valoració pertinent de cadascun dels candidats i candidates. Abans de res, expressar el nostre agraïment, respecte i consideració per totes les persones que han optat per presentar-se voluntàriament a ocupar el lloc de jutge o jutgessa de pau del nostre municipi, perquè sabem que és un lloc vocacional i de servei públic i perquè no sempre, ni tothom, està disposat a dedicar el seu temps particular a la comunitat.
1: Els jutjats de pau són el primer esglaó de l'aparell judicial i existeixen en tots els municipis, com comentàvem abans, en què no hi hagi jutjats de primera instància i instrucció. Van ser creats per Reial Decret el 22 d'octubre del 1855. Són jutges que es caracteritzen pel caràcter temporal del seu mandat i la seva no professionalitat. No els cal tenir títol de llicenciat en dret, com la resta de jutges. Són nomenats per majoria absoluta per la Corporació Municipal de la demarcació on exerceixen les seves funcions per un període de 4 anys amb la possibilitat de reeleccions il·limitades. Cassandra García, portaveu de Sumem Esquerres a Parets, parlava de les diferents candidatures presentades a ser jutge de pau a Parets.
5: Nosaltres, evidentment, doncs, donarem suport a aquesta proposta. Volem agrair, com ja han fet els companys i companyes d'altres grups municipals, doncs, la participació tan elevada, no?, que ho vam comentar a la Junta de Portaveus, doncs d'aquestes persones, ja, com ja s'han comentat, la Maria, la Evelyn, l'Antònia i el Joan, doncs, que s'han presentat aquesta convocatòria i en especial, doncs, l'enhorabona al Joan Tasqué García, que, bueno, és l'escollit, no, diguéssim, per representar com a jutge de pau i, evidentment, doncs, desitjar-li molta sort i molts encerts, doncs, en aquesta nova etapa.
1: Els jutges de pau són compensats econòmicament per la seva activitat amb càrrec als pressupostos generals de l'Estat. La compensació, que varia segons el nombre d'habitants de cada municipi, és compatible amb els ingressos derivats de les activitats professionals compatibles amb l'exercici del càrrec. El jutge de pau es tria pel ple de la corporació local, com s'ha fet a Parets, a partir dels candidats que s'ofereixen o designat directament si no hi havia cap altra candidatura. La proposta s'envia al jutjat d'instrucció de la demarcació judicial, a la qual pertany, que després del nomenament la comunica a la sala de govern del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Autònoma. Neus Jordà, portaveu de Parets per la República Junts per Catalunya, donava les gràcies a les persones que van presentar les seves candidatures i especialment al guanyador com a jutge de pau de Parets, titular de Parets, en Joan Tasqué.
6: Doncs en la línia de la resta de companyes del plenari, evidentment serà un vot a favor, així es va quedar la Junta de Portaveus. Des d'aquí traslladar l'enhorabona i les gràcies a en Joan Tasqué, el nou jutge de pau a partir d'avui. Sort i encerts, gràcies sobretot per aquest fet vocacional, gràcies també als altres tres candidats que ho van voler ser i sobretot doncs, ficar en valor, no?, el fet de que hi hagi cada vegada més gent del poble amb ganes de participar de la vida del poble. Crec que això és molt important.
1: Els jutges de pau tenen exclusivament competències civils, tràmits i celebració de tota mena d'actes de conciliació. L'altra gran funció que exerceixen és la de ser registre civil del municipi on radica el jutjat de pau, on es desenvolupen totes les funcions relatives a la tramitació d'expedients registrals, com inscripcions i expedició de certificacions de naixements, matrimonis, defuncions, celebració de matrimonis civils, expedició de fe de vida. Per acabar, l'alcalde de Parets, en Francesc Juzgador, també parlava durant el ple de la designació a partir d'ara de jutge de pau titular de Parets a Joan Tasqué García.
7: Agrair a totes les persones que s'han presentat jutge de pau, vull dir, com ja s'ha dit, no per repetitiu, no té menys importància i menys valor, doncs és molt d'agrair que hi hagi gent que vulgui dedicar-hi el seu temps a la comunitat. I aquest és un exemple, el del jutge de pau és un d'aquests exemples. Per tant, agrair a totes les persones que s'han presentat i ara ja sí, felicitar a Joan Tasqué perquè serà el nostre proper jutge de pau, si així ho decideixen, perquè ara ho hem d'elevar al ministeri, no?
1: Aprovat, doncs, per unanimitat de tots els grups polítics amb representació al plenari, el punt del ple del passat 24 de setembre, el punt número 8, que feia referència a l'aprovació de la designació del nou jutge de pau titular, en Joan Tasqué García, que substitueix a l'actual jutgessa de pau, Glòria Mollar López. El jutge o jutgessa de pau, així com els seus substituts, són nomenats per un període de 4 anys per la sala de govern del Tribunal Superior de Justícia respectiu a proposta del ple de l'Ajuntament corresponent amb el vot favorable de la majoria absoluta dels seus membres. Com ha estat aquest, com ha passat en aquest passat 24 de setembre, a la sessió plenària? Recordem que el jutjat de pau a Parets del Vallès està situat a l'Avinguda Lluís Companys, número 19, a la segona planta, al telèfon 93 573 0304, obert de dilluns a divendres, de 9 del matí a 2 de la tarda.
0: RAP 107, serveis informatius.
1: La policia local de Parets del Vallès va detenir el passat 24 de setembre un home com a presumpte autor d'un delicte de violència de gènere, malgrat que tenia una ordre judicial d'allunyament de la víctima, per la qual cosa se li imputa, d'un delicte de trencament de condemna. Els fets van tenir lloc durant la tarda del dia 24, quan la policia local va rebre una trucada telefònica d'una ciutadana que alertava d'una possible agressió dins un domicili del municipi. Una patrulla del cos policial es va desplaçar immediatament al lloc dels fets. En arribar-hi, els agents van efectuar les comprovacions oportunes i van accedir a l'interior de l'immoble, on van localitzar el suposat agressor. Durant la detenció, els agents van comprovar que l'home tenia vigent una ordre judicial d'allunyament que li prohibia apropar-se a la víctima. La policia local va detenir l'home pel presumpte delicte de violència de gènere i per l'incompliment d'una condemna d'allunyament. D'aquest succés ens donava els detalls l'agent portaveu de la policia local de Parets, en Xeva Martín.
8: Els fets es van produir el dijous dia 24, quan a la central de la policia local de Parets es va rebre trucada d'una ciutadana informant d'una agressió a l'interior d'un domicili ubicat a la zona del nucli antic. Ràpidament es va desplaçar al lloc una dotació de la policia local, que un cop van poder accedir a l'interior del domicili van comprovar que allà hi havia una parella i van poder constatar que realment la dona va patir diferents agressions. Per aquest motiu es va identificar l'home, el qual es va comprovar que sobre la noia hi havia una ordre d'allunyament i es va procedir a la seva detenció. Es van instruir diligències per un presumpte delicte de maltractament en l'àmbit de la llar i trencament de condemna.
1: D'altra banda, també la policia local de Parets va detenir el passat dissabte 26 de setembre una persona com a presumpta autora d'un delicte contra la salut pública per la venda de substàncies estupefaents. La detenció va ser efectuada per uns agents que anaven de paisà durant un dispositiu preventiu de robatoris en habitatges. Els policies van intervenir en observar una presumpta transacció de substàncies estupefaents entre dues persones. La persona detinguda va passar a disposició judicial. El mateix agent de la policia local ens ho explicava.
8: Els fets es van produir divendres passat a la tarda a la zona de Can Berenguer, quan un indicatiu de paisà de la policia local de Parets, realitzant tasques de prevenció de robatoris en habitatges, va poder observar una presumpta transacció d'estupefacents entre dues persones. Davant dels fets, i un cop realitzades les comprovacions pertinents, es va procedir a la detenció d'una persona com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública, ja que duia a sobre diferents quantitats de substàncies preparades per a la seva venda i també diners en efectiu.
1: La policia local de Parets recorda la importància de la col·laboració ciutadana davant qualsevol situació de violència i agraeix l'avís que es va rebre, fet que va permetre en els dos casos una ràpida intervenció policial i la detenció del presumpte autor en el cas del succés de maltractament. En cas que es pateixi violència de gènere, es pot trucar, recordem, de forma gratuïta i confidencial al telèfon d'atenció gratuït 900 900 120, al servei d'atenció permanent a les dones en situació de violència, que funciona tots els dies de l'any durant les 24 hores del dia. També s'hi pot accedir a través del telèfon i també a través del correu electrònic amb el número al davant, 900 900 120@gencat.cat. El telèfon és gratuït i confidencial. La policia local de Parets recorda que posa a disposició de la ciutadania el correu electrònic policia.local@parets.cat, a través del qual es pot informar dels fets delictius de manera anònima.
0: Vols tornar a escoltar una notícia? Troba-la a www.rap107.fm. Escolta o descarrega tots els podcasts de la teva ràdio.
1: Aquest passat en dimarts, en 29 de setembre, vam començar amb les entrevistes trimestrals amb els regidors i regidores dels diferents partits polítics amb representació a l'Ajuntament. La primera de les entrevistades va ser la regidora de Parets per la República Junts per Catalunya, Neus Jordà. Com sempre fem després de l'entrevista, fem un petit resum d'aquests 20 minuts de conversa i desgranem alguns dels temes destacats pels portaveus dels diferents grups municipals. Ella destacava del punt del ple del passat dijous 24 de setembre que no es va aprovar el punt que feia referència a l'aprovació del compte general de l'exercici 2025, que no va ser aprovat, com dèiem, per 6 vots a favor dels 3 regidors no adscrits del PSC, 8 vots en contra d'Ara Parets pel Canvi Esquerra Republicana i per al seu grup, Parets per la República Junts per Catalunya, i 2 abstencions de Sumem Esquerra a Parets.
9: No es va aprovar perquè considerem que és inadmissible o que és impossible aprovar un compte general que s'aprova amb només un 13% d'execució de les inversions de les que havien pressupostades. Vull dir, per nosaltres això és una vergonya. I repeteixo que parlem del compte general 2025 perquè ara és molt fàcil assenyalar que estem en un govern de 3 i que així no es pot, però el 2025 era un govern de 9. Hi havia una crisi interna de govern que nosaltres veníem denunciant ja feia molt de temps i al final els números i les proves ho acaben demostrant, independentment del que ha passat i del trencament, doncs això no és una prova. A nosaltres ho sabeu, els que ens heu escoltat en infinitat d'ocasions i com gestionem nosaltres les xarxes, etc, que som més de construir que de criticar, no? No ens agrada tenir un perfil de tot crítica, però creiem que en un punt com aquest sí que és important doncs, parlar de dades i ser realista.
1: Neus Jordà parlava de les comissions informatives que, tot i que l'equip de govern en minoria segueix la línia de no donar cabuda al debat amb els grups de l'oposició.
9: No, en aquest cas, bueno, és que clar, el perfil de la comissió informativa en teoria hauria de ser que se'ns expliqués tècnicament els punts que van al ple i si cal poder debatre-ho, però la veritat és que les explicacions que ens donen és et donen les xifres i ja. Vull, no hi ha cap tipus de debat. Lamentablement, aquí Parets és algú que hem denunciat també moltes vegades, que el que per nosaltres, inclús el ple, ara han canviat perquè estan en minoria el govern. Però quan el govern era en majoria, al ple no hi havia cap tipus de debat. Vull dir, ni previ ni posterior, ni a porta tancada ni a porta oberta. Uh-huh. És un govern amb el que... És un perfil de política municipal amb la que no existeix el debat, cosa que nosaltres no ho entenem així. Però bé, els que hi ha, doncs sí, esperem que en menys d'un any això canviï. A veure, estan més comunicatius, però també estan més necessitats. És a dir, tu no pots arribar a un govern amb només 3 vots a favor, que són els seus. Llavors, que en certs punts han estat més predisposats a ser una comissió informativa, han demanat algun canvi o alguna cosa, poden estar més comunicatius a canvi de l'aprovació? Home, doncs sí. Però no és la tònica habitual, allò que ens estiguem reunint ara cada setmana i ens estiguin passant informació...
1: La portaveu de Parets per la República Junts per Catalunya feia una crítica al manteniment de Parets en general, des dels equipaments i edificis municipals fins a la via pública.
9: És que al final són temes que estan molt relacionats. Nosaltres avui parlarem molt dels plecs i preguntes que vam portar al ple, perquè nosaltres sempre hem parlat que la política no l'entenem sota el que pensi la Neus Jordà, ho portem al plenari, sinó que volem ser la veu del poble. I és que entenem que la política és així, més la municipal. Vull dir, al final som representants de la ciutadania. I la gran preocupació, o que més ens fa arribar la gent del carrer, és el dir, ostres, que en Parets mai havia estat tan malament. Uh-huh. Mai havia estat tan brut, mai havia estat tan deixat, les zones de contenidors mai havien estat tan brutes, el manteniment dels edificis municipals. Ostres, ho estem vivint avui aquí, Carles. Què passa amb l'ascensor d'aquest edifici? I ja no és per a ràdio, que mira, vosaltres us estan ficant unes cames meravelloses, però és que recordem que en aquest edifici de Lluís Companys està Serveis Socials. Tenim el Departament de Drets Socials on moltes usuàries són gent amb problemes de mobilitat, etc., o gent gran, i portem mesos sense ascensor.
1: Neus Jordà parlant de crítica constructiva que tots els grups haurien de fer per millorar el poble.
9: I que el divabòmetre diu que no, que la gent a la seva opinió diu que Parets està molt bé. Bueno, jo els hi vaig dir, bueno, els hi també és d'una ocasió, però no fa gaire, en un ple també va sortir, i és que al final, si tu vols governar per tot el poble, has de parlar més enllà del teu cercle de palmeros, del teu cercle de la gent que et vota o que tal, que et diu que molt bé, que ets molt guapo i que tot ho fas molt bé. Has de parlar amb tothom. I has de tenir molt esperit crític, si vols millorar. I llavors jo crec que és una de les grans errades que estem cometent ara, que ens tanquem en la bombolla aquesta que ens envolta a dins que tot ho estem fent molt bé. I tens un poble molt gran, tens 19, més de 19.000 persones, i no tothom pensa igual que els que van a les teves reunions. Llavors, potser si obrim una miqueta més mires i obrim l'esperit crític i aprenem a escoltar, jo crec que moltes coses millorarien.
1: Les entrevistes trimestrals seguiran aquest dimecres, 30 de setembre, amb la portaveu de Sumem Esquerres a Parets, Cassandra García. Dijous 1 d'octubre entrevistarem el portaveu del PSC, en Lucio Gat. En dilluns, dia 5, ara Parets pel Canvi Esquerra Republicana, en Jordi Seguella. Darrere de les entrevistes serà el dimarts, dia 6 d'octubre, amb l'alcalde de Parets, en Francesc Juzgado. Durant els 20 minuts d'entrevista abordem els temes de l'actualitat local i altres temes d'interès que cada grup en vol destacar. Entrevistes que es fan a 8:15 del vespre, en redifusió el mateix dia, també a 12:00 PM. Les entrevistes les podeu escoltar un cop realitzades al complet a través del nostre web www.rap107.fm.
0: Vols conèixer tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental? A RAP 107 parlen els protagonistes de les notícies.
1: L'artista visual paretà Iris Paris participa fins al 30 de desembre en la quarta edició de Montmartre, una fira digital d'art contemporani que aplega fins a 72 artistes d'escala internacional. Des del passat dia 1 de setembre, a París hi presenta 4 peces que formen part d'una sèrie limitada de 10 obres. Es tracta de la sèrie anomenada Vestigios de una història no escrita, que és la darrera en la qual ha estat treballant l'artista de Parets. En un nou intent de sortir de la línia preestablerta i convencional de l'art contemporani, Iris Paris exhibeix 4 peces que plantegen un joc visual a l'espectador. El mateix artista ens parlava d'aquesta fira digital d'art contemporani en la que trobem obres seves.
10: Doncs sí, precisament estic participant des de l'1 de setembre a la quarta fira d'art contemporani, fira d'art digital contemporani Montmartre. És una fira en la qual jo presento 4 peces d'un projecte concret. És una sèrie limitada només a 10 obres, però bueno, en aquest cas no es tracta de mostrar diferents estils ni diferents facetes del meu treball, no? Sinó algú molt definit. I en aquest cas, doncs, l'última sèrie potser amb la que estava treballant. Jo accedeixo a aquesta exposició que té lloc en una plataforma digital que es diu Arsi, que és la que porta a l'escenari internacional, però jo accedeixo a través de 1819 Art Gallery, que diguem, és la galeria, però alhora també és la que porta el discurs curatorial. Vol dir que no només presenta i representa la meva obra, sinó que també parla de mi i del meu treball, no?
1: Totes 4 obres del paretà Iris Paris presents a aquesta exposició tenen un plantejament tridimensional, ja que els elements pintats se'ls afegeixen d'altres que traspassen el mur del llenç. Això suposa una superposició de peces que fuig de la pintura per enllaçar amb el collage, l'arquitectura i l'escultura.
10: La galeria porta una lectura verbal que acompanya les obres. Per tant, existeix un diàleg entre l'imatge i el discurs que l'acompanya. A veure, és important aquesta exposició com qualsevol altra de les que he fet, però sí que és veritat que la venda sempre forma part naturalment del mercat de l'art i sempre és necessari, però en aquest cas també ser-hi present és molt important, no? Aquesta exposició està situada en un context professional internacional, un públic que va buscar i esperar i trobar aquest nivell artístic. Participar significa formar part d'un espai on la meva obra pugui ser vista, interpretada i sobretot valorada per un públic sensible.
1: A més, algunes peces de l'artista visual juguen amb l'artifici del volum, quan en realitat es tracta únicament de traços fets en pintura. Un exemple més de la recerca artística de l'autor que el porta a buscar creacions que no s'hagin vist mai.
10: El ser també un sistema digital també permet que pugui durar durant molts mesos i estar des de l'1 de setembre fins al 30 de desembre d'aquest any 2026. Ja porta diversos dies treballant i ja tenim informació. És el bo de treballar amb aquest sistema digital, de que d'alguna manera ja sabem que tot qui té un registre informàtic i és molt fàcil veure doncs, la visibilitat que ha tingut fins ara aquesta exposició. No? I per ara doncs, està tenint... Primer perquè la plataforma Arsi és molt reconeguda i molt important en aquest sector i segona, poder també apropant-se a dates i tot, doncs, resulta que està tenint unes visibilitats potentíssimes.
1: L'exposició Montmartre està allotjada en la prestigiosa plataforma digital Arsi, referent al sector artístic al paretà, i va accedir a través de 1819 Art Gallery, la galeria que representa la seva obra, la qual acompanya les peces amb un test fet que permet un diàleg entre la imatge i el discurs de la que la complementa.
10: Aquestes quatre obres al final pertanyen, com comentava, a una sèrie de 10. Són sèries limitades que jo faig. És una estratègia meva, no?, que jo utilitzo d'alguna manera també per poder destacar, no? Si pinto el que pinta tothom, difícil serà destacar. Per això em trenco molt el cap per reinventar-me i treure una idea nova, una manera de treballar més particular o treballar la pintura d'una manera diferent que no s'hagi fet fins ara, el qual dic que és totalment difícil i de vegades impossible, no? Però, i per això intento d'alguna manera sempre sortir-me una miqueta de lo convencional. Lo tradicional ja ho he fet durant molt de temps, a nivell tècnic podria pintar qualsevol cosa, però a mi m'encanta la idea de poder construir algú que no s'ha fet, no s'ha vist mai.
1: Iris París valorava molt positivament la seva presència en aquesta mostra, ja que se situa en un context professional internacional que compta amb un públic exigent i sensible respecte de l'art contemporani. Alhora, l'entorn digital permet també un registre acurat de les visites que tenen les diverses obres, com ens deia, una visibilitat que l'obra de París està assolint. Per aquestes raons, l'artista també li dona més valor a la seva presència en aquesta mostra, en aquesta exposició, que no pas el que puguin representar a la venda de les obres, com ens explicava.
10: Aquestes obres treballen amb una idea bidimensional, però alhora també tridimensional, que vol dir que no només hi ha peces pintades, sinó també hi ha una mena de superposició de peces generant aquesta construcció totalment pictòrica i colorista, no? Alhora també juguem amb una mena de trampantojo, que de vegades tu estàs veient una peça que pots tenir la sensació totalment de que té volumen, però és una peça totalment pictòrica, no? I, bueno, aquest joc, al final, és una petita diversió visual, no? Una intensitat de color pel cervell que estic seguríssim que generarà dopamina a qualsevol persona que se'l miri durant una petita estona.
1: Fins al 30 de desembre, 66 artistes, entre els que s'hi troba l'artista visual paratà Iris París, es donen cita a la quarta edició del Montmartre, la fira digital que reuneix el millor de l'art contemporani actual, pintura, il·lustració, fotografia i molt més en un mateix espai i a l'abast de tothom. Fira 100% digital, una cita imprescindible per a col·leccionistes i amants de l'art i també, com no, curiosos.
0: Tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAC 107 FM.
1: Un darrer punt a l'actualitat local ens recorda que aquest pròxim divendres, 2 d'octubre, de 5 a 7 de la tarda, tenim Tardeo de Benestar. Serà la sala cooperativa a la plaça de la Vila de Parets del Vallès. En aquesta ocasió, aquesta activitat gratuïta porta per nom Static Dance. És un viatge a través de la música on es balla lliure de judicis i es connecta amb el propi cos. Anirà a càrrec del DJ Juan Carran, DJ i facilitador de Static Dance. Recordar que els participants han de portar roba còmoda i aigua. Més informació sobre aquesta activitat a través del telèfon 667-830-121 a través d'aquest WhatsApp. Una activitat organitzada per la Regidoria de Benestar Emocional a l'Ajuntament de Parets, aquest Tardeo de Benestar, que està programat per aquest divendres 2 d'octubre de 5 a 7 de la tarda a la sala cooperativa.
0: RAC 107, serveis informatius. Un repàs de l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental. Notícies comarcals.
1: Moment de fer un cop d'ull a l'actualitat de la comarca. Comencem parlant de Salut, que va diagnosticar 307 casos nous d'Alzheimer a la nostra comarca, el Vallès Oriental Central i el Baix Montseny el passat 2025. El Departament de Salut va comptabilitzar 254 nous casos d'Alzheimer a l'àrea de gestió assistencial del Vallès Oriental Central i 53 a la del Baix Montseny durant el 2025, segons dades facilitades per la mateixa Generalitat. Les dades formen part dels 9.756 diagnòstics nous que es van fer en el conjunt de Catalunya en el mateix període. Segons les mateixes xifres, el 2025 hi havia a tot el país 51.335 persones diagnosticades per aquesta malaltia, de les quals 36.402 eren dones i 14.933 homes. La mitjana d'edat dels casos era de 85 i 82 anys, respectivament. Més enllà dels números, els experts insisteixen que es tracta d'una malaltia cada vegada més prevalent, sigui perquè la societat està més envellida o perquè augmenten els factors de risc, el sedentarisme, la pol·lució o l'aïllament social. L'Alzheimer és una autèntica pandèmia mundial que necessita un abordatge multidisciplinari, segons expliquen els neuròlegs, i en concret la neuròloga que porta a l'Hospital de Granollers. Diu que fa anys que es dedica a pacients amb aquesta malaltia. Segons els números d'aquest centre, actualment el 7% dels seus usuaris de més de 65 anys tenen alguna demència i un 70% d'aquests estan malalts d'Alzheimer. Es tracta d'un registre que fins i tot podria ser superior, perquè no tots els casos encara es diagnostiquen. El primer símptoma d'Alzheimer pot començar amb una pèrdua de memòria, dificultats per trobar les paraules o problemes d'orientació. Els professionals de la salut insisteixen en la importància de visitar un metge tan aviat com apareguin els primers símptomes de la malaltia. Tenim una finestra d'oportunitats en el moment en què el deteriorament cognitiu no és suficientment important, segons expliquen els neuròlegs. L'Alzheimer no té cura, de moment, però una detecció a temps permet prendre mesures preventives més enllà del tractament farmacològic per donar la corba de la malaltia i que el deteriorament sigui més progressiu. Per això s'ofereixen iniciatives públiques amb llista d'espera, això sí, i privades a través de centres de dia o entitats que en aquest cas es treballen a Granollers i la comarca, on s'imparteixen diversos tallers per estimular la memòria, la lectura o el cos a través de l'exercici físic. En paral·lel, es continuen testant medicaments. De moment, el sistema públic de l'Estat prescriu fàrmacs que alleugereixen els símptomes de l'Alzheimer, però l'Administració Europea ja ha aprovat els primers medicaments que ajuden a reduir la velocitat de la malaltia en un 30% dels pacients en fases inicials. De moment, la Seguretat Social no els finança perquè són molt cars. A Granollers, l'hospital també presentarà en breu un estudi comparatiu que demostra com el control dels factors de risc vascular a través d'ecografies del cervell ajuden a prevenir la demència. I anem a parlar de Mollet i de música. El Sona Mollet, que torna amb música, talent jove i solidaritat, és la 11a edició del Festival Internacional de Música Sona Mollet, que es celebrarà a partir d'aquest mateix dimecres 30 de setembre i fins diumenge 4 d'octubre, la seva 11a edició, amb una programació que combina jazz, piano, música sinfònica i de cambra. El festival torna a reunir joves talents i intèrprets consolidats i manté el seu vessant solidari amb els beneficis de les entrades destinats íntegrament a la Fundació Josep Carreras contra la Leucèmia. El programa arrenca amb la Maria Canals Porta Cua, que instal·larà un piano de cua a la plaça Catalunya perquè la ciutadania el pugui tocar lliurement durant tota la jornada. La inauguració es completarà amb el recital del jove pianista Guillem León. La programació continua amb el concert de la Mollet Jazz Band i l'actuació de Paula Vilà Quintet. Al cap de setmana arribaran dues de les principals propostes del festival. Dissabte, al Teatre de Can Gomà, l'Arts Simfònica Jove, una orquestra formada per més de 60 joves músics de tot Catalunya, dirigida per en Josep Maria Sauret i amb la pianista Daria Pitjai com a solista convidada. I diumenge l'orquestra Ortemis posarà el punt final a aquest festival amb Bon Voyage, un espectacle que combinarà música, teatre i humor i que comptarà amb 10 músics intèrprets. El Sona Mollet va néixer l'any 2016 en record de la pianista molletana Anna Villascusa Rebull. Les entrades per als concerts es poden adquirir al Centre Cultural La Marineta i també a través de la plataforma Covid. Parlem ara del Museu de Ciències Naturals, que recorda que a Catalunya no hi ha hagut cap cas de ràbia humana per ratpenats. El Museu de Ciències Naturals de Granollers ha demanat una comunicació més rigorosa i proporcionada sobre el risc de ràbia associat als ratpenats i ha criticat el missatge que el Departament de Salut va difondre aquest passat dilluns amb motiu del Dia Mundial contra la Ràbia. El grup de recerca Vivio, adscrit al museu i al Centre Tecnològic Beta de la UBIC, considera poc rigorós i confús que Salut posi un èmfasi especial en els ratpenats en en relació amb la transmissió de la malaltia a Catalunya. Els investigadors recorden que al país no s'ha registrat cap cas de ràbia humana associat als ratpenats i adverteixen que missatges així poden generar alarma infundada cap a una fauna protegida i molt beneficiosa. Segons el BBO, el missatge de salut barreja informació sobre els països on la ràbia és endèmica, les agressions provocades per animals com els gossos i la situació específica dels ratpenats a Catalunya. El grup denuncia que el test al·ludeix a agressions i atacs de ratpenats alhora que afirma que els ratpenats no ataquen a les persones. Una contradicció que adverteixen pot fer creure que aquests animals ataquen. De fet, diversos mitjans ja han parlat d'un augment dels atacs de ratpenats. Per als investigadors, el terme correcte és contacte o possible exposició després del contacte i no atac. El grup també subratlla que un contacte amb un ratpenat no equival a un cas de ràbia ni implica haver contret la malaltia. I recorda que a Catalunya no s'ha produït mai cap cas humà associat a aquests animals. La presència esporàdica del virus justifica mantenir la vigilància, diuen, però no converteix els ratpenats en una amenaça sanitària general. Citant l'organització europea Eurovats, el BBO assenyala que els casos de malaltia per aquest virus en humans són molt rars i que no hi ha registres de ratpenats amb ràbia que hagin atacat persones o animals domèstics al continent.
11: El temps a RAC 107 FM.
12: Hola, què tal? Després del dia intens de meteorologia que vam tenir ahir, no només aquí a Parets del Vallès, sinó al conjunt de Catalunya, recordem que aquí van caure 25 litres per metre quadrat a punts com el Pau Vila i uns 30 litres, per exemple, a la zona de l'Eixample, amb una temperatura que al final vam arribar fins als 27 graus a les hores centrals del dia, i és que vam tenir moltes més estones de sol amb una tarda que va quedar molt més tranquil·la. Ruixats que sí que van aparèixer a la Catalunya central i comarques de Lleida, però repetim que aquí finalment no ens van afectar. Aquesta nit hem tingut una mínima de 18 graus i aquest matí hem tingut jornades d'inestabilitat. Han sorgit ruixats que no han estat gaire importants. Han anat circulant, sobretot per les comarques al nord de Tarragona, també agafant-les a Barcelona, i hem tingut alguna gota que ens ha acabat afectant. Repetim, ha estat ben poqueta cosa, amb una tarda que tornarem a tenir obertura de clarianes i una pluja que tornarà a aparèixer sobretot a la zona del Pirineu i també a la zona dels ports. Puntualment inclús ho podíem fer amb intensitat. I avui les temperatures seran molt semblants a les d'ahir, perquè vam tenir moltes més estones de sol, inclús una miqueta més altes. De fet, no descartem avui la jornada més càlida de la setmana. Ahir vam dir que vam arribar als 27 graus, doncs bé, entre els 27, 28, puntualment 29 graus aquí a casa nostra. De cara a demà, dijous, no farà net el tot, i és que tindrem una jornada on al matí tindrem molts núvols i a la tarda tindrem la presència de ruixats, uns ruixats que, sobretot, els més destacats quedaran concentrats Pirineu, Prepirineu, Catalunya central i, sobretot, també a les Terres de l'Ebre. Però tots aquests ruixats no descartem que puguin acabar afectant-nos al llarg de la jornada aquí al prelitoral central. Haurem d'estar molt pendents perquè molts d'ells podran anar acompanyats de tempestes, sobretot, per exemple, els que es localitzaran a les Terres de l'Ebre. I demà, a poc, les temperatures aniran tirant cap a baix. Demà podrem tornar a fer uns 25 graus, un ambient una miqueta més suau. I de cara als propers dies ens mantindrem amb aquesta inestabilitat, ruixats de poca entitat que ens podran afectar i sobretot amb unes temperatures que a poc aniran tirant cap avall fins a arribar al cap de setmana, que es normalitzaran. Sí que és cert que de cara a diumenge, les darreres hores de la jornada, podríem tenir molta més precipitació al conjunt de Catalunya. Així doncs, pendents d'aquests ruixats que aniran apareixent molt més esporàdics, molt més aïllats, i que demà, sobretot el gruix de les precipitacions, afectaran a la Catalunya central. Ho anirem seguint atentament aquí a RAC 107 i a Twitter a Meteo Parets. Que vagi molt bé.
11: Tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAC 107 FM. Notícies.
1: Acabem amb l'apunt del dia, amb la curiositat de la jornada, que avui ens porta a parlar del primer banc de sang moderna del món, que es va crear, en aquest cas el va crear un català, en Frederic Duran i Jordà. Quan avui un hospital necessita sang per salvar una vida, sembla una cosa normal. Tanmateix, fa menys d'un segle, conservar i transportar sang era un autèntic repte. En aquest context, un metge català, en Frederic Duran i Jordà, va idear un sistema tan innovador que va canviar la medicina moderna i va establir les bases dels actuals bancs de sang. Frederic Duran i Jordà, nascut el 1905 i mort el 1957, nascut a Barcelona, és, sens dubte, un dels científics catalans més influents del segle XX. Tot i això, el seu nom sovint queda eclipsat per altres figures internacionals. Tanmateix, sense ell, les transfusions de sang modernes no serien possibles. Va crear el primer sistema eficient per conservar, classificar i transportar sang a gran escala, un model que després adoptaria el món sencer. Per entendre la magnitud del seu descobriment, cal recordar que fins a principis del segle XX, les transfusions es feien directament d'un donant a un receptor, de braç a braç, i sovint amb resultats imprevisibles. A més, la sang es feia malbé ràpidament i no existia cap manera segura de conservar-la ni de transportar-la lluny del lloc de donació. Això limitava enormement la medicina d'emergència, la cirurgia i, sobretot, l'atenció en temps de guerra. En el transcurs de la Guerra Civil Espanyola, entre el 1936 i el 39, Duran i Jordà va idear un nou mètode de transfusions indirectes, és a dir, extreure la sang del donant, conservar-la i transportar-la fins al front, on els soldats necessitaven aquella sang. Concretament, la primera transfusió amb aquest sistema es va fer al front de l'Aragó, amb un simple camió refrigerat de transport de peix. Duran i Jordà va crear el primer banc de sang del món. Va establir un protocol científic de recollida amb controls estrictes. Va introduir l'ús dels citrats per evitar la coagulació. Va dissenyar ampolles especials resistents i fàcils de transportar. Va crear un sistema de refrigeració i conservació que mantenia la sang útil durant dies. I va organitzar un registre de donants i un sistema de classificació per grups sanguinis. Amb aquest mètode pioner a escala mundial es va fer a l'Hospital de Sang número 18, que estava ubicat a la muntanya de Montjuïc, on avui té la seu l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. Gràcies a això, Barcelona va disposar del primer servei de transfusió de sang modern del món, capaç d'enviar litres de sang al front amb seguretat. El sistema d'Duran i Jordà es va perfeccionar i va demostrar ser extraordinàriament eficient. Tant és així que quan el científic va marxar a l'exili, instal·lant-se a Anglaterra, el seu model va ser adoptat pel Servei de Transfusió de Sang Britànic, que el va aplicar durant la Segona Guerra Mundial. En altres paraules, la sang que salvava vides a Normandia seguia el mètode creat a Barcelona. Tot i l'exili, Duran i Jordà va continuar treballant en laboratoris i hospitals del Regne

0: Al vespre, Notícies Vespre, amb tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAC 107 FM.
1: Amb l'apunt del dia, amb la curiositat de la jornada, punt i final al nostre informatiu d'aquest dimecres 30 de setembre de 2026. Com sempre, gràcies per seguir les notícies a través de RAC 107. Us deixem ara amb tota l'actualitat esportiva del dia.
0: Fins aquí l'informatiu Notícies Migdia. Tornem amb més actualitat informativa a les 4, a les 6 i a 2:15 del vespre amb l'informatiu Notícies Vespre.

0: RAC 107, els esports.
1: No podia començar millor, en aquest cas, el primer equip del Club Bàsquet Parets, el sènior A masculí del Bàsquet Parets, perquè va guanyar ni més ni menys que el Mollet B, 60-74. Bon inici, com dèiem, del conjunt del Parets, guanyant el Mollet B, que va ser el rival, un dels rivals l'any passat en l'altra categoria. Van jugar Oriol Vila, Roger Eloi, Alejandro Gómez, Jan Barrionuevo, Miguel Sánchez, Arnau Salcedo, Raúl Sánchez, Lluís Armengol, Pau García, Bernat Ruiz, Nil García i Josep Meléndez. Aleix Rossell estava lesionat. Hem parlat amb en Jordi Fontanet, l'entrenador d'aquest sènior femení, sènior masculí, millor dit, del Club Bàsquet Parets, i això és el que ens deia.
2: Doncs bé, el partit d'ahir, un partit molt bo en línies generals. Crec que vam estar molt bé a nivell defensiu, sobretot. Val? Tot i començar el partit amb bastants dubtes en atac, poc encert, i amb un marcador molt baix els primers 5 minuts, em sembla que portàvem només 3 punts. Vam ser molt sòlids en defensa i això va fer que, tot i no estar bé, el rival no marxés del marcador, no? Si no recordo malament, quedem 14-15 al primer, 15-14 a favor del Mollet al primer quart, tot i no fer un bon atac, i a partir del segon quart comencem a carburar més i som capaços de fer un parcial favorable de 15-25.
1: I és que els paratans van a ser molt superiors.
2: Tercer quart tornem a sortir forts, val? I crec que inclús agafem distàncies de 16-17 punts, i en l'últim quart sí que hi ha algun moment de dubtes, on comencem a prendre males decisions, a perdre pilotes perquè ells apreten, però no van trencar la barrera dels 10 punts, si no recordo malament, potser en algun moment es van ficar 9 punts, però vam ser molt sòlids durant tot el partit a nivell defensiu i això va fer que no patíssim pel resultat. Molt content, primera victòria, equip amb dos jugadors nous, on ens van venir a ajudar dos del sènior B també per baixes que tenim del primer equip, però la veritat és que no es nota, no? Al final estan en dinàmica amb nosaltres, entrenen amb nosaltres i estan preparats per quan els necessitem poder jugar, així que molt content per l'equip, debut a primera en victòria, no podíem demanar més, i més a la pista del Mollet, que era un derbi. Ara a seguir sumant, setmana que ve rebem el Caldes de Montbui, un Caldes que ha perdut el primer partit de 2 punts, però amb un marcador molt alt, 92-94. Per tant, haurem d'estar molt bé defensivament per abaixar aquest tanteig que van aconseguir, perquè si no serà molt, molt difícil guanyar el partit.
1: En Xavi Huelamo és el president del Club Bàsquet Parets i en aquest cas segon entrenador ajudant de Jordi Fontanet, i així valorava també la victòria. Recordem, el primer quart 15-14, 15-25 el segon quart, 12-20 no va guanyar també el Parets en el tercer, finalment 18-15, però victòria clara del Parets.
3: Doncs primer dia de temporada en el que l'equip debutava primera amb un derbi a Mollet, i això volia dir que els nois sabíem que anaven a estar motivats per les situacions de la temporada passada i que no caldria una motivació extra, sinó que ells ja la portarien des de casa. I no només això, sinó que la banqueta ahir, entre jugadors lesionats i jugadors del sènior B, que

0: que van venir com a acompanyants, es notava que hi havia moltíssimes ganes.
1: Molta pinya, això que destacava aquest, el segon entrenador i president del Club Bàsquet Parets, en Xavi Huelamo.
0: I el partit va començar bé, perquè vam començar amb un triple, però a partir d'aquí vam tenir un inici de primer quart en el qual no vam jugar res, estàvem molt nerviosos, i per sort Mollet tampoc va tenir un excessiu encert, i això va fer que nosaltres a poc a poc ens anéssim assentant en el nostre joc, comencéssim a fer que els bases manessin jugades, comencéssim a marcar sistemes fins al final, tenir la paciència, i el primer quart al final doncs va acabar amb, sobretot defensivament, on volíem, que era en aquests 15 punts que volem que se'ns anotin com a màxim. Segon quart ja vam començar a ser nosaltres, vam començar a reconèixer-nos, aquestes sensacions de la pretemporada que hem anat increixendo, doncs això es va veure reflectit en aquest segon quart.
1: Van saber aturar molt bé el segon i el tercer quart del conjunt del Mollet.
0: I el discurs al descans va ser això, o sigui, molt bé en el treball defensiu, ofensivament segon quart s'ha millorat, i anem a veure el partit quart a quart. El missatge d'en Jordi va ser molt clar: anem a guanyar el tercer quart, independentment de que anem per sobre del marcador, anem a tornar a guanyar el tercer quart. Tercer quart el seguim guanyant, si no recordo malament ells els deixem amb 12 punts, llavors arribem a aquest últim quart amb un avantatge no decisiva, perquè sabíem que ells anaven ja a intentar totes les eines que tinguéssim per poder-nos remuntar, i que en aquest moment nosaltres doncs havíem de tenir la calma suficient per seguir mantenint l'avantatge, i la veritat és que bueno, sí que va haver-hi algun momentet més crític, que ells es tornen a posar per sota de 10 punts, hi ha moments que es posen a 8 punts, però tornem a manar calma, tornem a manar sistemes, tornem a tenir aquesta solidesa que no s'havia perdut en cap moment, i acabem el partit guanyant de més 14.
1: Xavi Huelamo està molt satisfet de com ha quedat aquesta plantilla.
0: Amb unes sensacions d'haver jugat un bon bàsquet durant molts minuts del partit, particularment molt, molt orgullós d'aquesta plantilla. És el primer pas, era molt important començar guanyant, i no només guanyant, sinó jugant com vam jugar. Al final, la nostra identitat, hem d'intentar no perdre-la mai, sigui amb el rival que sigui, i res, seguir camí, seguir treballant, anirem partit a partit, l'objectiu és anar traient els partits a poc a poc. La setmana vinent juguem contra Caldes a casa, animem a la gent de Parets a que vingui a veure'ns, crec que seguiran veient bon bàsquet, que és el principal, que al final l'equip sigui atractiu de veure. Per mi almenys és el més important, el joc col·laboratiu, el que tots són importants, el que tots els jugadors tenen el seu moment, i que juguem bé a bàsquet. Així que us esperem tots la setmana vinent per veure el segon partit a Primera Catalana contra el Caldes.
1: Àlex Rossell no va poder jugar perquè té unes guins, però va poder veure el partit i ens l'analitzava.
2: Bé, doncs ahir primer partit de Lliga, el calendari a més va ser capritxós i ens va posar contra el Mollet, i més enllà del derbi, doncs tenim en compte que clar, l'any passat va ser rival directe, ens tenim a la Lliga, els dos partits van ser molt apretats, al final vam acabar pujant els dos, i bé, tot això feia com un partit encara molt més intens, no?, si podem dir, però bé, l'equip això ho vam entendre des del principi, vam fer un partit molt seriós els 40 minuts. Vam sortir des de l'inici amb molta intensitat i molt bona actitud, i això es va mantenir durant els 40 minuts. És veritat que al principi els dos equips, en realitat, com deia, no? Doncs hem sortit això amb molta intensitat, i el marcador era bastant baix, van haver bastants errors.
1: però Parets va anar millorant.
2: El segon quart ja es va notar molt més el nostre encert, els nostres contraatacs que ens va fer trobar bàsquets més fàcils, i això va fer que ja ens poguéssim anar amb 10 amunt al marcador, perquè a més a darrere estàvem molt sòlids en defensa, no? Sabíem el que havíem de fer, bloquejos directes, bloquejos indirectes sobretot. Vam fer una molt bona lectura de tots els jugadors, quines eren les seves amenaces, els seus punts forts, i crec que els vam saber parar molt bé, a més dels seus jugadors més importants. Crec que en tot el partit van estar molt incòmodes i no van fer realment un bon partit. I res, la segona part va ser una mica una continuació, no? És veritat que el tercer quart va tornar a ser molt bo, vam ampliar més la renda, gairebé fins als 20 punts, i com era d'esperar, doncs, una resposta del Mollet a l'últim quart, que van arribar a baixar de 10, però bé, aquí vam tornar a ser seriosos, vam tenir el cap fred, en moments importants, doncs, no vam deixar de ser i de jugar com volem.
1: I és que aquest equip fa molt bona pinta.
2: I a la que fem una bona defensa sortíem a córrer, i aquí vam tornar a trobar bàsquets fàcils, on ja ens van tornar a les rendes de 10 punts o més, i d'aquí fins al final del partit. Així que un inici millorable, realment, molt bon averaix davant el rival del derbi de Mollet. No sabem on ens tindrà la classificació cap dels dos, així que tampoc vull dir rival directe. Però bé, un inici millorable, no? Partit a fora, victòria, bon averaix, bones sensacions per l'equip. Així que, res, continuem i a pel proper partit, que serà un altre derbi contra el Caldes, a casa. Que, bé, personalment sí que conec a diversos jugadors, perquè porten allà molts anys. Més enllà d'això, doncs haurem de fer el treball específic aquesta setmana, sabem contra qui juguem, i res, el primer partit de casa, doncs també esperem que vingui molta gent a animar-nos.
1: Doncs sí, animar el públic, animi el club de bàsquet Parets, aquest sènior masculí. Repassem la jornada: Sant Gregori 67, Vilanova 75, Club Natació Sabadell 82, Farners 69, Sant Narcís 69, Blana 72, Lliçà amb un 71, C7 85, Les Franqueses 49, Sant Nicolau 62, Mollet 60, Parets 74 i Caldes 92, Sant Celoni 94. Líders o C7 o Parets o el Sabadell, el Sant Nicolau o Vilanova, el Blanes i el Sant Celoni. Propera jornada, Parets, Caldes, partit que juga 4:45 de la tarda a casa, dissabte que ve. Sant Nicolau a Mollet, Farners, Lliçà amunt, Blanes, Club Natació Sabadell, Vilanova, Sant Narcís, Sant Celoni, Sant Gregori i C7, que juga contra les Franqueses. Notícies.

0: RAC 107. Notícies.
1: La narradora oral paratana Montmàs va rebre el passat dimarts, dia 22 de setembre, el Premi Carme Romaní en l'edició número 17, un guardó que atorga el VIP Botó al grup de treball de biblioteques infantils del Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de Catalunya. El lliurament del premi va ser en el marc de la Setmana del Llibre en Català, al passeig de Lluís Companys de Barcelona, coincidint amb el Dia de les Biblioteques. El jurat va decidir atorgar-li aquesta distinció com a reconeixement a la seva trajectòria com a narradora oral i a la seva capacitat de crear ponts entre biblioteques, professionals i projectes culturals diversos. Així mateix, exalça la seva contribució a apropar la lectura i la cultura a nous públics, alhora que ha impulsat la col·laboració i el treball en xarxa, generant un impacte destacat en el sector bibliotecari. Hem parlat amb ella, hem parlat amb la premiada, Montmàs, i es mostrava molt agraïda d'aquesta distinció.
2: El Premi Carme Romaní ha estat una festassa. Hi havia tanta gent. Hi havia amics, hi havia família, hi havia gent de projectes molt diferents, professionals de pobles, de ciutats. Ha estat tan emocionant, sobretot perquè me l'han donat per unir mons i projectes. I allà estava ple de persones que en algun moment o altre de la nostra vida hem compartit sessió, projecte, pensament, idea, i hem fet foguera. L'altre dia vam fer foguera de caps, de cors i de batecs. És així. És un premi molt petit, és un premi de puça, però el donen bibliotecàries que són actives, un grup de bibliotecàries que és el VIP Botó, que són tan actives i, a més, sense que la cultura sigui una espècie d'elitisme. I res, tothom està molt content i jo m'alegro que tothom estigui molt content. Si això és el que he provocat, doncs premi per tots.
1: La Montmàs, la paratana Montmàs, és narradora oral, va estudiar treball social i té formació en teatre, clown i gest. La podeu trobar amb els seus espectacles a biblioteques, teatres, festivals, hospitals i centres penitenciaris o conduint clubs de lectura i col·laborant en projectes de mediació al voltant de la tradició oral i l'àlbum il·lustrat. Ella ens parlava dels projectes que té entre mans pròximament.
2: I pel que fa a projectes, doncs mira, ara me'n vaig a un festival que es diu La Olla de Cuentos a Extremadura, d'aquí res doncs començo a voltar una altra vegada amb els meus espectacles, també amb un ull a casa amb com està el camp, la sembra i tot plegat, i res, poquet a poquet, res gran, tot petit, però esperem que bonic.
1: La Montmàs també és sòcia fundadora de la FAULA, Associació Catalana de Professionals de la Narració Oral, i creadora del projecte Debat a Bat, unes càpsules d'art, literatura i filosofia per a joves, i del Fet i Fet Paraula, en el qual l'oralitat és la protagonista. Ha concebut amb Lluís Ferrer un recurs de joc literari, un tarot de contes. És membre de la colla de Diables Parets, ha ballat gitanes i ve de família de pagesos. Amb l'Ajuntament de Parets ha col·laborat en diferents propostes amb les escoles. S'encarrega de la producció del Festival Segamots a la Segarra, del Festival C per T a Lliçà de Vall i del Tots Sants, Totes Santes, a Parets. Recentment ha rebut aquest premi, el Premi Carme Romaní, un guardó que atorga el VIP Botó, el grup de treball de biblioteques infantils del Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de Catalunya. Distinció com a reconeixement a la seva trajectòria com a narradora oral i a la seva capacitat de crear ponts entre biblioteques professionals i projectes culturals diversos. Moltes felicitats.
0: RAC 107. Notícies.

0: RAC 107, notícies.
1: La narradora oral paratana Montmàs va rebre el passat dimarts, dia 22 de setembre, el Premi Carme Romaní en l'edició número 17, un guardó que atorga el VIP Botó, el grup de treball de biblioteques infantils del Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de Catalunya. El lliurament del premi va ser en el marc de la Setmana del Llibre en Català, al passeig de Lluís Companys de Barcelona, coincidint amb el Dia de les Biblioteques. El jurat va decidir atorgar-li aquesta distinció com a reconeixement a la seva trajectòria com a narradora oral i a la seva capacitat de crear ponts entre biblioteques, professionals i projectes culturals diversos. Així mateix, exalça la seva contribució a apropar la lectura i la cultura a nous públics, alhora que ha impulsat la col·laboració i el treball en xarxa, generant un impacte destacat en el sector bibliotecari. Hem parlat amb ella, hem parlat amb la premiada, Montmàs, i ella es mostrava molt agraïda d'aquesta distinció.
2: El Premi Carme Romaní ha estat una festassa. Hi havia tanta gent. Hi havia amics, hi havia família, hi havia gent de projectes molt diferents, professionals de pobles, de ciutats. Ha estat tan emocionant, sobretot perquè me l'han donat per unir mons i projectes. I allà estava ple de persones que en algun moment o altre de la nostra vida hem compartit sessió, projecte, pensament, idea, i hem fet foguera. L'altre dia vam fer foguera de caps, de cors i de batecs. És així. És un premi molt petit, és un premi de puça, però el donen bibliotecàries que són actives, un grup de bibliotecàries que és el VIP Botó, que són tan actives i, a més, sense que la cultura sigui una espècie d'elitisme. I res, tothom està molt content i jo m'alegro de que tothom estigui molt content. Si això és el que he provocat, doncs premi per tots.
1: La Montmàs, la paratana Montmàs, és narradora oral, va estudiar treball social i té formació en teatre, clown i gest. La podeu trobar amb els seus espectacles a biblioteques, teatres, festivals, hospitals i centres penitenciaris o conduint clubs de lectura i col·laborant en projectes de mediació al voltant de la tradició oral i l'àlbum il·lustrat. Ella ens parlava dels projectes que té entre mans pròximament.
2: I pel que fa a projectes, doncs mira, ara me'n vaig a un festival que es diu La Olla de Cuentos a Extremadura, d'aquí res doncs començo a voltar una altra vegada amb els meus espectacles, també amb un ull a casa amb com està el camp, la sembra i tot plegat, i res, poquet a poquet, res gran, tot petit, però esperem que bonic.
1: La Montmàs també és sòcia fundadora de la FAULA, Associació Catalana de Professionals de la Narració Oral, i creadora del projecte Debat a Bat, unes càpsules d'art, literatura i filosofia per a joves, i del Fet i Fet Paraula, en el qual l'oralitat és la protagonista. Ha concebut amb Lluís Ferrer un recurs de joc literari, un tarot de contes. És membre de la colla Diables Parets, ha ballat gitanes i ve de família de pagesos. Amb l'Ajuntament de Parets ha col·laborat en diferents propostes amb les escoles. S'encarrega de la producció del Festival Segamots a la Segarra, del Festival C per T a Lliçà de Vall i del Tots Sants, Totes Santes, a Parets. Recentment ha rebut aquest premi, el Premi Carme Romaní, un guardó que atorga el VIP Botó, el grup de treball de biblioteques infantils del Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de Catalunya. Distinció com a reconeixement a la seva trajectòria com a narradora oral i a la seva capacitat de crear ponts entre biblioteques professionals i projectes culturals diversos. Moltes felicitats.
0: RAC 107, notícies.
3: Cada tarda, de 6 a 2 quarts de 8, escoltem les veus de Parets, les entitats, les associacions, repassem la història local, pensem en la teva salut i, a més, t'oferim propostes culturals i de lleure, espais de divulgació. Tot això i molt més és Carrer 107, el magazín de tarda a RAC 107.
4: Diumenge 4 d'octubre a 6:45 de la tarda al Teatre de Can Rajoler no us podeu perdre Dinamarca. Una obra de teatre amb Pere Arquilloé i Imma Colomer el diumenge 4 d'octubre a Can Rajoler.
5: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Hi ha persones que ara mateix ho necessiten de veritat. Dona plasma i sang. Entra a banc-sang.net i demostra que quan cal, hi som.
6: Aquest divendres 2 d'octubre a les 5 de la tarda a la sala cooperativa Tardeo de Benestar. Anirà a càrrec de DJ Juancar, DJ i facilitador d'Ecstatic Dance. És un viatge a través de la música on es balla lliure de judicis i es connecta amb el propi cos. Activitat gratuïta, Tardeo de Benestar, aquest divendres 2 d'octubre a les 5 de la tarda, a la sala cooperativa.
7: Vols rebre informació sobre activitats de natura i medi ambient per mitjà de WhatsApp? Afegeix els teus contactes a Escola de la Natura de Parets del Vallès. 617 22 77 97. Envia un WhatsApp amb la paraula Alta Escola de la Natura i afegeix el teu nom.
4: David Fernández i José Corbacho estaran al Café Teatre el dissabte 10 d'octubre a 11:45 del vespre, amb David i José, No Somos Estopa. Un monòleg molt divertit amb aquests dos actors, David Fernández i José Corbacho, que podrem veure al Café Teatre el 10 d'octubre.
0: El Diafragma, l'espai de l'Associació Fotogràfica Parets, a RAP 107. Cada segon dimecres de mes, a 11:45 del matí, els socis de l'Associació Fotogràfica Parets ens parlaran de les diverses activitats que fan, sortides, cursos, tallers i molt més. Cada segon dimecres de mes, a RAP matí, a 11:45, al Diafragma, l'espai de l'Associació Fotogràfica Parets.
8: L'Ajuntament de Parets inicia una nova campanya per l'ús saludable del telèfon mòbil entre els infants i joves del nostre municipi. Tengo un millón de carencias que... Hi ha mil raons per aparcar el mòbil. Quina és la teva? El mòbil de Lucifer. Per un ús saludable del telèfon mòbil. Ajuntament de Parets.
9: Cada tarda de 6 a 7:45 escoltem les veus de Parets. Les entitats, les associacions, repassem la història local, pensem en la teva salut i a més t'oferim propostes culturals i de lleure, espais de divulgació. Tot això i molt més és Carrer 107, el magazín de la tarda a RAP 107.

0: Els dilluns i dijous no et perdis Rock 107 a les 10 del vespre. Les millors bandes i cantants de música rock de tots els temps a Rock 107. Cada dilluns i dijous a les 10 del vespre amb Carles Font.
1: Benvinguts a Rock 107. Avui anirem enrere als anys 80. Per una banda que va tenir molt èxit, sobretot entre el públic femení, als anys 80, però també el masculí, per què no dir-ho. Un grup d'èxit com va ser, un grup de fans, com va ser Hombres G. Aquí els escoltem amb un tema, potser no més coneguts, Milagro en el Congo.
2: He oído en la radio.
1: La banda es va crear per casualitat, coincidint un dia Rafa Gutiérrez, Javier Molina i David Summers als passadissos de Televisió Espanyola, on tenien que fer un treball de músics de figuració del duet infantil Antònia i Carmen, en un especial nadalenc. Poc després, Rafa li va demanar a David que intervingués amb el clarinet al nou grup que estava muntant amb el seu germà Felipe. David va accedir, però a canvi li va demanar tocar la seva guitarra per la demo. El 82, amb el nom de Los Bonitos Redford, el grup Los Nikis els va posar en contacte als nois amb la discogràfica que editava els discos del Ciudad Group i van fitxar per 2 anys amb Discos Lollipop. Entre Billy i Match van gravar els Estudis Track els seus primers 4 temes, en aquest cas Milagro en el Congo, que estem escoltant, Venecia, Marta Tineu, Marca Passos, i Hace un Año, ja amb el nom definitiu de Hombres G, que ve del film G-Men, una pel·lícula nord-americana de l'any 1935, protagonitzada per James Cagney, amb els agents de l'FBI. Com dèiem, en aquest disc hi havia temes com La cagaste, Burlancaster, que s'utilitzava moltíssim aquesta frase anys enrere.

Així sonava la primera demo d'Hombres G, no? Era aquesta cançó, després ha estat retocada i se sent d'una altra manera, però aquesta era la cançó original, com ho era també aquesta de Venècia.

Una vegada signat amb Producciones Twins, el gener del 85 el grup grava el seu primer àlbum d'estudi homònim, Hombres G, i llança el single Devuélveme a mi chica, que escoltarem, més coneguda com Sufre Mamón. Sufre Mamón.

i el 1986 treuen la Cagaste Burr Lancaster, recuperant algunes cançons dels inicis, i on hi havia temes com El ataque de las chicas cocodrilo.

aquesta una cançó més influència de l'escà d'aquells moments, a Madness i altres grups, Visite Nuestro Bar. O una altra balada com Un par de palabras.

de presto arribarien a Gitars antes de usar. Hombres, què? On hi havia aquest tema, Nassau? Escoltem precisament aquest tema, Nassau, a tema d'Hombres, què?

Una altra de les cançons mítiques dels Hombres G. Agitar antes de usar també tenia temes com Si no te tengo a ti.

0: Diumenge 18 d'octubre, a 6:45 de la tarda, al Teatre de Can Rajoler, no us perdeu Una idea genial, de Sebastián Castro. Una comèdia de dobles identitats, guanyadora de 2 Premis Molière. Diumenge 18 d'octubre, al Teatre de Can Rajoler.
1: La música jazz a Rap 107. Els dimarts, a les 11 del vespre, podeu escoltar la millor música jazz de tota la història. Jazz a Rap 107, els dimarts, a les 11 del vespre.
2: L'autèntica ràdio de serveis és a Rap 107. Tots els matins, de 8 a 1, amb tot allò que et cal saber sobre una jornada de feina i tot el que pot resultar d'interès i d'utilitat. A primera hora, de 8 a 10, et fem arribar tota la informació de serveis i de 10 a 1 et mantenim en contacte amb l'actualitat informativa del dia i la música del moment. De dilluns a divendres, Ram Matí.
3: Si agafo l'interfono, em diu, som els Mossos d'Esquadra, que podem pujar?
4: Si ara jo obro la porta, em canviarà la vida.
3: I llavors em diuen, el seu marit s'ha mort. O sigui, per molt que et diguin que el teu pare o el teu marit o el teu germà s'ha mort, estàvem tots allà a l'habitació i no ens ho creiem.
5: L'Alfonso va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: Aquest divendres 2 d'octubre a les 5 de la tarda, a la sala cooperativa Tardeo de Benestar. Anirà a càrrec de DJ Juancar, DJ i facilitador d'Ecstatic Dance. És un viatge a través de la música on es balla lliure de judicis i es connecta amb el propi cos. Activitat gratuïta, Tardeo de Benestar, aquest divendres 2 d'octubre a les 5 de la tarda, a la sala cooperativa.
6: Si sembla violència masclista...
7: Tu, per què no em contestes? On ets? Contesta'm ja. Què estàs fent? Contesta'm.
6: És violència masclista. T'escoltem. Truca al 900-900-120. En cas d'emergència, al 112. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
8: 012. La millor resposta.
9: Decidit. M'apunto a bateria. O potser a dansa urbana.
10: Doncs si ja ho tens clar, informa't de tots els itineraris formatius en música i dansa. N'hi ha per a tots els gustos, edats i nivells. Fins i tot pel teu.
9: No descartis que d'aquí uns anys m'hagis de venir a veure al Palau Sant Jordi.
8: Informa-te'n a triaeducativa.gencat.cat o trucant al 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
11: Del 4 al 10 d'octubre, Jornades Europees de Patrimoni de Parets. Diumenge, 4 d'octubre, a les 12 del migdia, visita guiada a Torre Cellers. Divendres 9, a les 12, visita guiada a les pintures de la Tippel. I dissabte, 10 d'octubre, a les 12, visita guiada a l'església Sant Esteve. Necessito rugir feroig pels carrers buits. Inscripcions al telèfon 93-573-9800.
12: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Hi ha persones que ara mateix ho necessiten de veritat. Dona plasma i sang. Entra a bancsang.net i demostra que quan cal, hi som.

Aquest divendres 2 d'octubre a les 5 de la tarda a la sala cooperativa Tardeo de Benestar. Anirà a càrrec de DJ Juancar, DJ i facilitador d'Ecstatic Dance. És un viatge a través de la música on es balla lliure de judicis i es connecta amb el propi cos. Activitat gratuïta, Tardeo de Benestar, aquest divendres 2 d'octubre a les 5 de la tarda a la sala cooperativa.

0: RAP 107, serveis informatius.
1: Benvinguts a les entrevistes trimestrals corresponents a aquest mes de setembre de 2026 amb els portaveus dels diferents grups polítics amb representació a l'Ajuntament. I avui tenim els nostres estudis a la portaveu de Sumem Esquerres a Parets, Cassandra García. Benvinguda de nou.
2: Hola, Rosa, què tal? Com esteu?
1: Doncs bé, al llarg d'aquests 20 minuts parlarem de temes relacionats lògicament amb el nostre municipi, amb el poble, i quina és la visió que des de Sumem Esquerres a Parets doncs, li donen. Per començar, Cassandra, podríem parlar del darrer ple municipal ordinari del passat 24 de setembre, en el qual no es va aprovar el compte general de l'exercici 2025, en el que el grup Sumem Esquerres es va abstenir. Què hem de dir d'aquest tema?
2: Doncs bé, Rosa, com vam explicar una miqueta en el darrer ple, com comentaves, doncs el compte general no es va aprovar. Nosaltres, evidentment, no podíem votar en contra d'uns comptes que nosaltres formàvem part de l'equip de govern durant tot l'any 2025, no? Per tant, home, doncs una mica per coherència, doncs havíem d'almenys abstenir-nos, no? En aquest sentit, l'abstenció, doncs, ve una mica també, doncs, provocada, perquè sí que realment que un cop coneguda la liquidació, perquè evidentment, encara que formessin part de l'equip de govern, no obstant això, tant la Gemma com jo, doncs nosaltres sí que gestionem, evidentment, les nostres àrees i portaven els comptes, doncs, molt al dia, però, d'altra banda, clar, a la resta de l'equip de govern, doncs, bueno, aquesta informació, doncs sí que és veritat que fins que tu no veus la liquidació general, doncs tampoc pots avaluar ben bé. És evident que nosaltres ja intentàvem fer, doncs, pressió i força, doncs, cap a la regidoria, sobretot cap a equipaments, perquè sí que en l'àmbit educatiu, doncs, a mi m'afectava més directament en tant en quant jo portava la regidoria d'educació durant tants anys, i és evident, doncs, que hi havia aquesta manca, no?, d'inversió a les escoles, i sí que és un tema, doncs, que es tractava molt sovint amb les direccions de les escoles, i per tant, doncs, sí que s'intentava, doncs, bueno, que es fessin més inversions en l'àmbit de les escoles, i evidentment, doncs, d'altra banda, doncs, el tema d'inversió, sobretot cap a la via pública, no?, que això jo crec que no cal ni esmenar-ho, perquè, doncs, tothom ho veu, no?, i projectes que tenien pactats, no?, entre tot l'equip de govern, com per exemple era, doncs, el parc que estava situat, doncs, allà molt al Parque del Quesito, no?, el famós Parque del Quesito, i per tant, doncs, bueno, inversions que sí que veiem que estaven bastant estancades i que sí que vam considerar, doncs, fent aquesta lectura de la liquidació, doncs, que s'haurien d'haver portat a terme, no?, com vaig dir en el ple. Evidentment, nosaltres assumim la nostra part de responsabilitat, nosaltres formàvem part d'aquest equip de govern i, per tant, tot i que internament sí que s'intentaven fer les gestions perquè tot això es produís, però no s'arribava a produir, no? I per tant, doncs, arrel d'aquí, doncs, vam decidir, doncs, fer aquesta abstenció.
1: Uh-huh. A la pràctica, què suposa no haver aprovat o no haver executat aquest compte general?
2: Doncs, finalment, crec que no és vinculant, o sigui, al final el compte general, doncs, igualment passa als estaments superiors i, per tant, s'analitzarà de totes maneres. Uh-huh.
1: Canviem de tema, tot i que relacionat lògicament també amb el pressupost, perquè tot, sense voler, va relacionat amb el tema econòmic, lògicament. D'aquí a pocs dies començarà el nou institut d'escola, parlem de l'obra, d'execució petita, començarà ja a moure's i començarà a veure's aquest tema. Com a regidora d'educació, fins fa poquet, m'imagino que contenta també, no?
2: Home, Rosa, molt contenta, molt contenta. La veritat és un d'aquells projectes que em fa molta il·lusió. Penso que és un projecte també és molt de poble. Jo he estat liderant aquest projecte des de l'inici, perquè es va començar ja amb el govern plural i, per tant, doncs, a l'any 2019 ja parlàvem de l'Institut Escola. Hem tingut moltíssims entrebancs en el mig, la majoria coses alienes a l'Ajuntament, però finalment, doncs, bueno, tots s'han endarrerit més del que ens hagués agradat, això és evident. I ara, doncs, contents i il·lusionats, no?, de que això finalment, doncs, pugui tirar endavant. I ara, doncs, es començarà l'obra del clavegueram, que s'han de fer una sèrie d'actuacions, i després, doncs, tot seguit, doncs, es començarà l'obra de la construcció de l'Institut Escola, no? Jo penso que és un projecte molt necessari, primer, per una banda, perquè tot i que la natalitat està baixant, i per això, no?, hi ha gent que aquests últims 2 anys s'ha qüestionat la necessitat d'haver de construir un nou edifici educatiu quan la natalitat baixa, no? Però jo penso que és molt interessant per dos raons. Una, perquè és cert que la natalitat està baixant, però també és cert que el poble està creixent. I tenim diversos sectors, com l'Espai Central, doncs, que en pocs anys doncs, aportarà més gent en el nostre municipi a viure, no? I això repercuteix directament en el volum d'infants que haurem de donar servei a nivell educatiu en el nostre municipi. Per tant, o sigui, ens estem avançant a una necessitat que tindrà el poble a nivell educatiu d'aquí uns anys. I d'altra banda, doncs oferim, ofertem a la ciutadania doncs, un sistema educatiu fins ara que no hi ha en el poble, que és una escola, institut-escola de 0 a 16 anys, continuat, no?, aquesta etapa educativa de manera pública. I, per tant, doncs, jo crec que també és una bona opció per les famílies, no? I crec que serà un projecte molt il·lusionant. I, a més, doncs, les instal·lacions són molt xules, o sigui, els renders que ens ensenyaven els arquitectes són magnífics, és un espai i un edifici doncs, que amb criteris de sostenibilitat, amb aerotèrmies, climatitzat a tope, o sigui que jo crec que ara això també va fer enredar-hi una mica el projecte, perquè ja el teníem tancat per poder executar i també parlant amb la Generalitat vam dir, ostres, igual no té gaire sentit inaugurar un institut, perquè al final diem institut d'escola, però bueno, diguéssim que l'edifici que es construirà és només per l'apartat de l'institut, que no tingui aire condicionat, no?, amb les temperatures que estem veient, no?, que mireu, que estem ja quasi a l'octubre i continuem amb maniga curta i amb pantalons curts, no?, que sembla que l'estiu no s'acaba mai. Doncs jo crec que era de rebut, doncs, bueno, fer aquesta petita aturada, refer el projecte en aquest sentit, perquè si no jo crec que ens haguéssim empenedit, no?, entre tots i totes. Al final volem construir doncs un edifici perquè duri 50 o 80 anys i, per tant, doncs ara ens va semblar molt doncs aquells 6 mesos, un any d'enrariment, no?, del projecte, perquè clar, no?, i a mi personalment i políticament doncs és evident que quan abans es comencés a construir millor, però home, jo crec que també s'ha de tenir mirada llarga, no?, en un municipi s'ha de ser responsable, s'ha de dir, bueno, escolta, igual a mi no em va tan bé que això s'enredareixi un any, però a la llarga per al poble i per a aquells infants i joves que estiguin en aquell institut escola serà molt millor, no? Per tant, s'havia de tenir paciència.
1: També seria potser un bon moment per replantejar en l'àmbit educatiu, no?, aquests sistemes d'energia renovable que també s'haurien d'adaptar a les escoles, per al que deia, no?, que estem a l'octubre i les temperatures són gairebé de maig a juny i els alumnes també estan patint aquesta situació, no? Potser seria també un moment de replantejar, adequar els equipaments, no?
2: Sí, sí, Rosa, sí. O sigui, jo amb aquest tema no hi ha excusa. No hi ha excusa i no hi ha debat. Perquè altres vegades, quan fa anys, no?, havíem parlat amb la Generalitat i ens comentaven, no?, tècnics de la Generalitat, és que el que no podem fer és posar aire condicionat a tots els centres educatius perquè el que estarem fent és encara més pujar, no?, la temperatura global del planeta, no?, i del nostre país, perquè al final els aires acondicionats, doncs, evidentment, sobreescalfen,
1: expulsant,
2: no?, expulsant i sobreescalfen encara més l'atmosfera ja. Però doncs, si no és això, hem de buscar una altra solució. El que no podem fer és dir que els normalitzar que els infants i els joves i els mestres i, bueno, i la comunitat educativa en general, professionals que es dediquen a equipaments, des dels netejadors, conserges, etc, personal de pas, doncs hagin d'estar en unes condicions als seus llocs de treball doncs sense aquesta climatització, no? Perquè és que és impossible, perquè no es pot treballar. I això ara està passant a les Canàries, que han de suspendre classes per altes temperatures, però és que això arribarà aquí. O sigui, arribarà i ho veurem més aviat que lluny, no?, diguéssim. O sigui que amb això sí que cal un pla contundent en aquest sentit, col·laboració Generalitat-Ajuntaments, el que faci falta. Però jo sí que considero que això ha de ser una prioritat i això s'ha de començar a treballar. Nosaltres ja fa bastants anys veient doncs, aquesta evolució de les temperatures. Vam començar, no sé si te'n recordaràs, Rosa, del projecte Apatis, que va ser molt maco, també, perquè és un dels projectes dels que em sento molt orgullosa, no?, d'haver pogut impulsar i fer subvencions a totes les escoles, no només a la municipal, sinó també a les públiques de la Generalitat, doncs, per poder transformar els seus patis i fer espais doncs, més naturalitzats, no? I també les vessants eren naturalitzats i d'inclusió i més feminitzats, també, perquè si no sembla que les pilotes i el futbol acaba ocupant tot el pati, no? I amb aquests tres criteris vam voler doncs fer aquesta reestructuració dels patis. També se'ls va oferir doncs, a tots els equips educatius una formació, perquè no només es quedés tot en una part de disseny, no? De que, ah, mira que patios más bonitos,
1: imatge, no?
2: No,
1: que fossin
2: també que fossin
1: útils,
2: pràctics i funcionals, evidentment, perquè, a més, veníem de la pandèmia i, per tant, era important saber treballar el mateix que es feia a les aules tancades, sinó a l'aire lliure, no? Que la pandèmia ens va ensenyar doncs, que a l'aire lliure era més saludable viure i estar més hores. I, per tant, doncs, bueno, va ser un projecte molt maco, com deien, i agafant el fil del que estàvem parlant, doncs, espais que ara són més naturalitzats, on hi ha més plantes, hi ha més verd, hi ha més sorra, no hi ha tant ciment, i, per tant, doncs, es van poder fer espais doncs, que, i també més ombres, no? Moltes de les escoles van aprofitar les subvencions doncs, per comprar tendalls i instal·lar-los i així tenir doncs, una mica més d'ombres, que vulguis que no, doncs, rebaixen una mica la temperatura, que al final és un grau o grau escaig, però bueno, ajuda, no?, a pal·liar una mica.
1: Uh-huh. Un tema que queda damunt la taula perquè segurament que en parlarem més endavant,
2: sí,
1: perquè
2: sí,
1: és urgent.
2: Sí, sí.
1: I altres temes de l'actualitat, precisament, no? Ens porta a parlar del cas Mari Carmen, qui no ha escoltat en aquests dies parlar del desnonament d'habitatge social. Sobre aquest tema, sabem què n'opina.
2: Doncs, bueno, era... No, feia poc teníem una conversa, no?, amb uns familiars i ho comentaven, no?, això de l'habitatge. En algun moment ha de passar algú, ha d'haver-hi algú que passarà, perquè, clar, no, això no pot continuar disparant-se i mai posar el fre, no? I mira, doncs ha sigut el cas Mari Carmen el que ha hagut de detonar, no? Perquè una senyora amb la que és fàcil empatitzar, òbviament, I és un cas doncs, d'injustícia que jo penso, no?, que tothom ho veu. No? És evident que hi ha tot un sector que suposo que ho heu vist, no?, que ha sortit també doncs, bueno, amb insults, etcètera, però bueno, ja sabem quin sector és, ja sabem d'on provenen aquestes crítiques i el que es vol defensar. No? I per tant, bueno, no entraré a fer més valoracions sobre aquest sector. Jo crec que Mari Carmen doncs, és un d'aquells cas molt escandalosos, no?, que sí que posen sobre la taula que hi ha un problema real amb l'habitatge, que li pot tocar a qualsevol, a totes les edats, i que per tant s'ha de fer quelcom, no? Perquè no és només que li afecti als joves que no poden marxar de casa, que també, que és evident que amb 30 anys no puguis marxar de casa, tot i tenir una bona feina. Ostres, doncs alguna cosa està passant, no? I per tant sí que s'hauran de posar les mesures necessàries doncs, per intentar bueno, aturar, no?, aquests preus i que la gent doncs, tingui dret doncs, a l'habitatge, a la vivenda. I sembla que estem de cop una altra vegada, no?, el 2012-2015, i és fort, no? Sembla que no hem après. Jo dic, home, no sé si ha de venir una altra crisi, que no hem après res dels anys... Doncs sembla que no? O sigui que és curiós, aquí a Parets del Vallès, no?, que al final és el que nosaltres tenim, la competència. Bueno, competència en habitatge tampoc, no?, però no tenim competències en moltes coses, sempre ho hem dit, i al final els ajuntaments som la primera pedra on el ciutadà doncs, ve a picar-te perquè l'ajudis, perquè al final el ciutadà busca ajuda i l'ajuda més directa la té en el seu ajuntament, i per això doncs, la política municipal ha de servir. I per tant nosaltres des d'aquí, des de l'Ajuntament, doncs, evidentment seguim molt de prop el tema dels 58 habitatges de protecció oficial que s'han de construir a l'espai central. De fet, vam fer una pregunta en el darrer ple, el senyor alcalde, perquè l'últim que vam saber era que es tramitarien a través d'una fundació, cosa que nosaltres també vam votar a favor, perquè considerem que si ara mateix l'Incasòl doncs, no té recursos humans, diguéssim, per tirar endavant tots els projectes que ha de desenvolupar arreu del territori, doncs ja està bé que ho facin fundacions. No, en aquest sentit, mentre tot sigui transparent, no tenim cap problema. Lo important és que es facin aquests habitatges. I a més, doncs, també nosaltres insistim molt en els habitatges que hi ha davant de la benzinera, no? Tot aquell bloc de pisos que, com tothom sap, doncs, són de la Sareb i que doncs, hem de mirar i hem d'intentar trobar la manera de veure si això doncs, ho pot assumir la Generalitat. No cal ni que us assumeixi l'Ajuntament, la Generalitat, i a través d'aquí doncs, veure si es pot fer doncs, també algun tipus de lloguer social, lloguer assequible, etcètera. I d'altra banda, doncs nosaltres també posem a sobre la taula el tema del plàtan, que sembla que ja no es parla d'aquest tema. I va ser un tema de moltíssima tensió dins del nostre municipi que va ocupar doncs, l'agenda política i social del nostre poble durant molts mesos. I ja no es parla d'això. El plàtan el va acabar comprant l'Incasol, que no entraré ni en les maneres ni en les formes, perquè segurament doncs, tampoc tinc tota la informació. Però ara mateix el que sabem és que aquell terreny és de l'Incasol, que desenvolupi allà els habitatges. Hi ha un projecte que desenvolupi els habitatges protegits.
1: I no sabem per què està aturat, hores d'ara, aquest projecte.
2: No sabem res. Allò ho va comprar l'Incasol, no? Se suposa, bueno, allò va ser com va ser. I, per tant, ara, doncs, bueno, aquells terrenys són de l'Incasol. Vinga, que construeixin.
1: Un tema, com dèiem, no?, que va portar molts mesos i que es va callar i després no es va tornar a parlar mai més.
2: Bueno, ja sabem que a vegades hi ha interessos i ara no interessa parlar d'aquest tema. Bueno, doncs posem-ho a sobre la taula, perquè a mi sí que m'interessa parlar d'habitatge i allò és un terreny de l'Incasol, doncs que construeixin habitatges.
1: Veurem cap a on va aquest projecte, no? De moment sabem que, com deia Cassandra García, els terrenys el va comprar Incasol. Ja veurem quin serà el segon pas que farà. També hem de parlar d'aniversaris de serveis a la comunitat, al poble, molt bons, molt importants, i que són 20 anys. Es diu ràpid, 20 anys al CEDIAP. També com a exregidora de Salut, també imagino que et toca la fibra aquest tema, no?
2: Sí, i tant. Jo ja sabeu que sempre hem mantingut una relació amb el CEDIAP extraordinària, com no pot ser d'altra manera, i jo espero que els futurs governs ho continuïn fent. La veritat que jo sempre ho he dit, el CEDIAP és una d'aquelles joies que tenim en el nostre municipi. Altres municipis, el CEDIAP, doncs, malauradament, tenen moltíssim volum de feina i s'han de repartir en un CEDIAP per diversos municipis. Nosaltres aquí a París tenim la gran sort de que tenim un CEDIAP només i exclusivament per Parets del Vallès.
1: Disculpa, Cassandra, per qui no sàpiga què és el CEDIAP, ràpidament resumit.
2: És un centre d'atenció i prevenció precoç d'infants de 0 a 6 anys. Quan ja tens 6 anys, doncs et passen al CESMIG, no?, que és l'estament que et continua fent aquest seguiment, doncs, per temes de trastorns, per temes de, bueno, manca d'habilitat motriu, psicològiques, o sigui, treballen psicòlegs, fisioterapeutes, logopedes, i per tant és un acompanyament inclús familiar, no?, perquè també a les famílies doncs els hi intenta ensenyar una mica com poden ajudar els seus infants també des de casa, i també fan coordinacions a les escoles. I en el nostre cas a Parets del Vallès, doncs des que jo soc regidora es va signar un conveni també amb elles per fer prevencions a les escoles bressol, i aleshores doncs clar, aquí a Parets és difícil que se'ns escapi, sempre ho diem, no?, un cas d'algun infant que tingui alguna mancança o alguna dificultat, diguéssim, en la seva etapa evolutiva i que no s'hagi detectat abans dels 6 anys. Perquè, a més, com tenim una xarxa molt ben coordinada, perquè des de Servei d'Educació, amb les responsables d'educació i les tècniques, doncs això sempre s'ha cuidat molt, tenir una xarxa doncs molt coordinada i molt integrada, doncs tant en pediatria com en direccions de bressol i escoles, tant amb les professionals del CEDIAP, no em vull deixar cap professional del sector, doncs això sempre s'ha cuidat moltíssim, i per tant, l'infant no el detecta a la bressol perquè no va a la bressol perquè no està matriculat, el detecta a la pediatra, i si no, la família es posa directament en contacte amb el CEDIAP, que això també es pot fer, i per tant, crec que en això som un municipi doncs que protegeix molt aquesta primera etapa de la petita infància, i per tant doncs nosaltres molt contentes de que el CEDIAP ja doncs compleixi 20 anys. Aquest cap de setmana doncs faran la seva celebració, i des d'aquí doncs evidentment felicitar-les per tota la feina que fan. És un orgull tenir-les en el municipi. Qualsevol família que ha pogut tenir els seus serveis, doncs tothom parla meravelles, o sigui que bueno, aquest és un grau de qualitat, la veritat, que ofereixen de molt alta qualitat, no? I penso doncs que s'ha d'agrair, perquè al final també són feines molt, molt vocacionals, i elles sempre fan de més. Jo he parlat molt amb elles durant aquests anys i la veritat que sempre fan de més, no? No es queden en lo estrictament professional. I per tant, doncs bueno, aquesta implicació cap al nostre municipi jo crec que s'ha d'agrair, ens hem de sentir orgullosos i evidentment felicitar-les, i que dissabte doncs tinguin una jornada doncs, magnífica i encantadora.
1: Dos darrers temes abans de que se'ns esgoti el temps de l'entrevista. Un és una miqueta en general com es veu al poble, moltes queixes de falta de neteja, de manteniment. Sumem esquerres, què n'ha de dir?
2: Jo crec que és una evidència, no? No podem dir pas al contrari. Rosa, nosaltres hem posat moltíssimes instàncies en el sentit aquest de peticions i la veritat que la manca de manteniment és el que comentaven al principi, no? D'aquesta entrevista amb el tema de la liquidació del pressupost. No s'entén com sent un ajuntament amb el pressupost que té, que en aquest ajuntament hi ha diners, gràcies en part, evidentment, de tots els residents de Parets, no? Amb els impostos, però també gràcies al gran teixit industrial que tenim. No ens podem oblidar de les empreses, que a vegades se'ns passa, no? I és molt important parlar de les empreses, parlar del gran teixit industrial que tenim en el nostre municipi i que gràcies a això també ens permet, doncs, tenir un pressupost per un poble de 19.000 habitants, un pressupost bastant bo. I, per tant, no s'entén, doncs, a vegades la falta de manteniment que es veu, no? O hi ha una manca de control dels contractes en aquest sentit, o bueno, o els diners al final que ja destines en el pressupost aquestes inversions de via pública i al manteniment.

0: actual.
1: Uh-huh. Últim minut, Cassandra.
0: Govern que està totalment en precari. Rosa, deixa'm dir-ho, perquè la veritat que és que, clar, sembla que les coses funcionen, perquè, bueno, tenim tècnics meravellosos a la casa, que, com tu mateixa, com el Carles, com tots els que formeu comunicació, bueno, i tots els tècnics, evidentment, no em vull deixar ningú, però clar, que sou implicats amb la vostra feina i tireu endavant. Però és evident que la situació en precari que tenim no s'hauria d'admetre i que, no sé, jo no em cansaré mai de dir-ho, no?, fins que arribin les eleccions del maig. O sigui, una miqueta de reflexió, una miqueta de responsabilitat. O sigui, quan algú perd la confiança de tants regidors, ostres, això s'ha de reflexionar, i un no es pot quedar en el poder simplement per continuar en el poder, perquè és evident que el poble està paralitzat.
1: Deixarem el tema per la pròxima entrevista, que en parlarem segurament, era referent a les eleccions del mes de maig. Tindrem més temps de parlar àmpliament. Gràcies, Cassandra García, portaveu regidora de Sumem Esquerres a Parets, per l'entrevista corresponent a aquest mes de setembre.
0: Moltes gràcies per tot, Rosa, a vosaltres.
2: Notícies vespre. Cada dia, a 8:15 del vespre, amb tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental, a RAC 107 FM.
1: Molt bona tarda, benvinguts un dia més a l'informatiu de RAC 107, corresponent aquest dimecres, aquest 30 de setembre de 2026, amb tota l'actualitat de la jornada. Un dels temes que tractarem al nostre informatiu serà un dels punts a la darrera sessió plenària del passat 24 de setembre. Dins la sessió de ple ordinari parlarem del nou jutge de pau a partir d'ara, que serà en Joan Tasquer, que substitueix a Glòria Mollar. És un dels temes que tractarem al nostre informatiu. En tenim d'altres que tot seguit i en format de titulars també us avancem.
2: Aquest és el sumari de l'informatiu.
1: A l'àmbit de successos també parlarem de dues actuacions en aquests dies, en les últimes hores, en aquests dies a Parets del Vallès, de la mà de policia local de Parets. També en parlarem avui de les entrevistes trimestrals d'aquest mes de setembre, que vam començar a emetre-les ahir dimarts, exactament amb la regidora de Parets per la República i Junts per Catalunya, Neus Jordà, i avui escoltarem un petit resum d'aquests 20 minuts d'entrevista. L'artista visual Parataires Paris participa fins al desembre en la quarta edició del Montmartre, una fira digital d'art contemporani. Totes aquestes notícies, juntament amb la resta de l'actualitat local, un cop d'ull també a l'actualitat de la comarca, la previsió meteorològica i l'apunt del dia, la curiositat de la jornada, que avui ens portarà a parlar del primer banc de sang modern del món, que el va crear, de fet, un català. Ho sabíeu? I gairebé ningú ho sap. Coneixerem la història d'en Frederic Duran i Jordà. Després ja, tota l'actualitat esportiva de la jornada. Rebeu una salutació de qui us acompanya, qui us parla, en nom dels serveis informatius de RAC 107, Rosa Díaz. Comencem.
2: RAC 107, serveis informatius. Un repàs de l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental.
1: Aprovat per unanimitat de tots els grups polítics amb representació al plenari al punt del ple del passat dijous 24 de setembre, el punt número 8 que feia referència a l'aprovació de la designació del nou jutge de pau titular, en Joan Tasquer García, que substitueix a l'actual jutgessa de pau, Glòria Mollar López. Comencem escoltant el secretari de l'Ajuntament de Parets, Eduard Llussart, que exposava el procediment d'aquest punt de l'ordre del dia.
3: Primer, designar el senyor Joan Tasquer, domiciliat a Parets del Vallès, com a jutge titular de pau. Segon, donar trasllat d'aquest acord al jutjat de Gà, que ho elevarà a la sala de govern, tal i com assenyala l'article 101.3 de la llei orgànica 6/1985 d'1 de juliol de Poder Judicial i article 7 del reglament 3/95 de 7 de juny dels jutges de pau.
1: El jutge de pau és una autoritat judicial present als municipis on no hi ha un jutjat de primera instància i instrucció, com és el cas de Parets. La seva missió és garantir una justícia de proximitat accessible a tothom i adaptada a les necessitats de la vida local. En molts casos actua com a referent de diàleg, escolta i conciliació en assumptes de poca quantia o conflictes veïnals.

0: La regidora portaveu d'Ara Parets pel Canvi Esquerra Republicana, Kènia Domènech, parlava de la funció del jutge de pau.
1: En canvi, votarem a favor d'aquesta proposta de designació del jutge de pau titular després del debat que es va mantenir a la darrera junta de portaveus, i ho volem fer aprofitant aquest moment per donar l'enhorabona al senyor Joan Tasqué i García, desitjar-li molta sort, encerts en aquesta nova etapa, i sobretot agrair-li que hagi volgut assumir aquesta responsabilitat al servei de Parets. La figura del jutge de pau és una d'aquelles institucions que potser no sempre tenim prou presents, però que tenen un valor molt especial. Apropa la justícia a les persones i al municipi.
0: Els jutges de pau contribueixen a fer realitat una justícia més humana, propera i preventiva. La seva mirada és coherent amb els valors de la justícia restaurativa, ja que prioritzen el diàleg, la responsabilitat i la reparació dels vincles personals i comunitaris. El portaveu del PSC, en Lucio Gat, feia un esment a les persones que es van presentar a la candidatura de jutge de pau a Parets del Vallès.
2: Sí, bé, nosaltres en aquest apartat ja vam apuntar el nostre posicionament a la darrera sessió de la Junta de Portaveus, on es va produir, com s'ha dit, el debat i la valoració pertinent de cadascun dels candidats i candidates. Abans de res, expressar el nostre agraïment, respecte i consideració per totes les persones que han optat per presentar-se voluntàriament a ocupar el lloc de jutge o jutgessa de pau del nostre municipi, perquè sabem que és un lloc vocacional i de servei públic i perquè no sempre, ni tothom, està disposat a dedicar el seu temps particular a la comunitat.
0: Els jutjats de pau són el primer esglaó de l'aparell judicial i existeixen en tots els municipis, com comentàvem abans, en què no hi hagi jutjats a primera instància i instrucció. Van ser creats per Reial Decret el 22 d'octubre del 1855. Són jutges que es caracteritzen pel caràcter temporal del seu mandat i la seva no professionalitat. No els cal tenir títol de llicenciat en dret, com la resta de jutges. Són nomenats per majoria absoluta per la Corporació Municipal de la demarcació on exerceixen les seves funcions per un període de 4 anys amb la possibilitat de reeleccions il·limitades. Cassandra García, portaveu de Sumem Esquerres a Parets, parlava de les diferents candidatures presentades a ser jutge de pau a Parets.
3: Nosaltres, evidentment, doncs, donarem suport a aquesta proposta. Volem agrair, com ja han fet els companys i companyes d'altres grups municipals, doncs, la participació tan elevada, no?, que ho vam comentar a la Junta de Portaveus, doncs d'aquestes persones, ja, com ja s'han comentat, la Maria, la Evelyn, l'Antònia i el Joan, doncs, que s'han presentat aquesta convocatòria, i en especial, doncs, l'enhorabona al Joan Tasqué García, que, bueno, és l'escollit, no, diguéssim, per representar com a jutge de pau, i evidentment, doncs, desitjar-li molta sort i molts encerts, doncs, en aquesta nova etapa.
0: Els jutges de pau són compensats econòmicament per la seva activitat amb càrrec als pressupostos generals de l'Estat. La compensació, que varia segons el nombre d'habitants de cada municipi, és compatible amb els ingressos derivats de les activitats professionals compatibles amb l'exercici del càrrec. El jutge de pau es tria pel ple de la corporació local, com s'ha fet a Parets, a partir dels candidats que s'ofereixen o designat directament si no hi havia cap altra candidatura. La proposta s'envia al jutjat d'instrucció de la demarcació judicial, a la qual pertany, que després del nomenament la comunica a la sala de govern del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Autònoma. Neus Jordà, portaveu de Parets per la República Junts per Catalunya, donava les gràcies a les persones que van presentar les seves candidatures i especialment al guanyador com a jutge de pau de Parets, titular de Parets, en Joan Tasqué.
4: Doncs en la línia de la resta de companyes del plenari, evidentment serà un vot a favor, així es va quedar la Junta de Portaveus. Des d'aquí traslladar l'enhorabona i les gràcies a en Joan Tasqué, el nou jutge de pau a partir d'avui. Sort i encerts, gràcies sobretot per aquest fet vocacional, gràcies també als altres tres candidats que ho van voler ser, i sobretot doncs, ficar en valor, no?, el fet de que hi hagi cada vegada més gent del poble amb ganes de participar de la vida del poble. Crec que això és molt important.
0: Els jutges de pau tenen exclusivament competències civils, tràmits i celebració de tota mena d'actes de conciliació. L'altra gran funció que exerceixen és la de ser registre civil del municipi on radica el jutjat de pau, on es desenvolupen totes les funcions relatives a la tramitació d'expedients registrals, com inscripcions i expedició de certificacions de naixements, matrimonis, defuncions, celebració de matrimonis civils, expedició de fe de vida. Per acabar, l'alcalde de Parets, en Francesc Juzgador, també parlava durant el ple de la designació a partir d'ara de jutge de pau titular de Parets a Joan Tasqué García.
5: Agrair a totes les persones que s'han presentat jutge de pau, vull dir, com ja s'ha dit, no per repetitiu, no té menys importància i menys valor, doncs és molt d'agrair que hi hagi gent que vulgui dedicar-hi el seu temps a la comunitat. I aquest és un exemple, el del jutge de pau és un d'aquests exemples. Per tant, agrair a totes les persones que s'han presentat i ara ja sí, felicitar a Joan Tasquer perquè serà el nostre proper jutge de pau, si així ho decideixen, perquè ara ho hem d'elevar al Ministeri, no?
0: Aprovat, doncs, per unanimitat de tots els grups polítics amb representació al plenari, el punt del ple del passat 24 de setembre, el punt número 8, que feia referència a l'aprovació de la designació del nou jutge de pau titular, en Joan Tasquer García, que substitueix a l'actual jutgessa de pau, Glòria Moller López. El jutge o jutgessa de pau, així com els seus substituts, són nomenats per un període de 4 anys per la sala de govern del Tribunal Superior de Justícia respectiu a proposta del ple de l'Ajuntament corresponent amb el vot favorable de la majoria absoluta dels seus membres. Com ha estat com ha passat en aquest passat 24 de setembre a la sessió plenària? Recordem que el jutjat de pau a Parets del Vallès està situat a l'Avinguda Lluís Companys número 19 a la segona planta, al telèfon 93 573 0304, obert de dilluns a divendres de 9 del matí a 2 de la tarda.
6: RAP 107, serveis informatius.
0: La policia local de Parets del Vallès va detenir el passat 24 de setembre un home com a presumpte autor d'un delicte de violència de gènere, malgrat que tenia una ordre judicial d'allunyament de la víctima, per la qual cosa se li imputa, d'un delicte de trencament de condemna. Els fets van tenir lloc durant la tarda del dia 24, quan la policia local va rebre una trucada telefònica d'una ciutadana que alertava d'una possible agressió dins un domicili del municipi. Una patrulla del cos policial es va desplaçar immediatament al lloc dels fets. En arribar-hi, els agents van efectuar les comprovacions oportunes i van accedir a l'interior de l'immoble, on van localitzar el suposat agressor. Durant la detenció, els agents van comprovar que l'home tenia vigent una ordre judicial d'allunyament que li prohibia apropar-se a la víctima. La policia local va detenir l'home pel presumpte delicte de violència de gènere i per l'incompliment d'una condemna d'allunyament. D'aquest succés ens donava els detalls l'agent portaveu de la policia local de Parets, en Xeva Martín.
7: Els fets es van produir el dijous dia 24, quan a la central de la policia local de Parets es va rebre trucada d'una ciutadana informant d'una agressió a l'interior d'un domicili ubicat a la zona del nucli antic. Ràpidament es va desplaçar al lloc una dotació de la policia local, que un cop van poder accedir a l'interior del domicili van comprovar que allà hi havia una parella i van poder constatar que realment la dona va patir diferents agressions. Per aquest motiu es va identificar l'home, el qual es va comprovar que sobre la noia hi havia una ordre d'allunyament i es va procedir a la seva detenció. Es van instruir diligències per un presumpte delicte de maltractament en l'àmbit de la llar i trencament de condemna.
0: D'altra banda, també la policia local de Parets va detenir el passat dissabte 26 de setembre una persona com a presumpta autora d'un delicte contra la salut pública per la venda de substàncies estupefaents. La detenció va ser efectuada per uns agents que anaven de paisà durant un dispositiu preventiu de robatoris en habitatges. Els policies van intervenir en observar una presumpta transacció de substàncies estupefaents entre dues persones. La persona detinguda va passar a disposició judicial. El mateix agent de la policia local ens ho explicava.
7: Els fets es van produir divendres passat a la tarda a la zona de Can Berenguer, quan un indicatiu de paisà de la policia local de Parets, realitzant tasques de prevenció de robatoris en habitatges, va poder observar una presumpta transacció d'estupefacients entre dues persones. Davant dels fets, i un cop realitzades les comprovacions pertinents, es va procedir a la detenció d'una persona com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública, ja que duia a sobre diferents quantitats de substàncies preparades per a la seva venda i també diners en efectiu.
0: La policia local de Parets recorda la importància de la col·laboració ciutadana davant qualsevol situació de violència i agraeix l'avís que es va rebre, fet que va permetre en els dos casos una ràpida intervenció policial i la detenció del presumpte autor en el cas del succés de maltractament. En cas que es pateixi violència de gènere, es pot trucar, recordem, de forma gratuïta i confidencial al telèfon d'atenció gratuït 900 900 120, al servei d'atenció permanent a les dones en situació de violència. que funciona tots els dies de l'any durant les 24 hores del dia. També s'hi pot accedir a través del telèfon i també a través del correu electrònic amb el número al davant, 900 900 120@gencat.cat. El telèfon és gratuït i confidencial. La policia local de Parets recorda que posa a disposició de la ciutadania el correu electrònic policia.local@parets.cat, a través del qual es pot informar de fets delictius de manera anònima.
6: Vols tornar a escoltar una notícia? Troba-la a www.rap107.fm. Escolta o descarrega tots els podcasts de la teva ràdio.
0: Aquest passat en dimarts, en 29 de setembre, vam començar amb les entrevistes trimestrals amb els regidors i regidores dels diferents partits polítics amb representació a l'Ajuntament. La primera de les entrevistades va ser la regidora de Parets per la República Junts per Catalunya, Neus Jordà. Com sempre fem després de l'entrevista, fem un petit resum d'aquests 20 minuts de conversa i desgranem alguns dels temes destacats pels portaveus dels diferents grups municipals. Ella destacava del punt del ple del passat dijous 24 de setembre que no es va aprovar el punt que feia referència a l'aprovació del compte general de l'exercici 2025, que no va ser aprovat, com dèiem, per 6 vots a favor dels 3 regidors no adscrits del PSC, 8 vots en contra d'Ara Parets pel Canvi Esquerra Republicana i per al seu grup, Parets per la República Junts per Catalunya, i 2 abstencions de Sumem Esquerra a Parets.
8: No es va aprovar perquè considerem que és inadmissible o que és impossible aprovar un compte general que s'aprova amb només un 13% d'execució de les inversions de les que havien pressupostades. Vull dir, per nosaltres això és una vergonya. I repeteixo que parlem del compte general 2025 perquè ara és molt fàcil assenyalar que estem en un govern de 3 i que així no es pot, però el 2025 era un govern de 9. Hi havia una crisi interna de govern que nosaltres veníem denunciant ja feia molt de temps i al final els números i les proves ho acaben demostrant, independentment del que ha passat i del trencament, doncs això no és una prova. A nosaltres, ho sabeu, els que ens heu escoltat en infinitat d'ocasions i com gestionem nosaltres les xarxes, etc., que som més de construir que de criticar, no? No ens agrada tenir un perfil de tot crítica, però creiem que en un punt com aquest sí que és important doncs, parlar de dades i ser realista.
0: Neus Jordà parlava de les comissions informatives que, tot i que l'equip de govern en minoria segueix la línia de no donar cabuda al debat amb els grups de l'oposició.
8: O no, en aquest cas, bueno, és que clar, el perfil de la comissió informativa en teoria hauria de ser que se'ns expliqués tècnicament els punts que van al ple i si cal poder debatre-ho, però la veritat és que les explicacions que ens donen és et donen les xifres i ja. Vull dir, no hi ha cap tipus de debat. Lamentablement, aquí Parets és algú que hem denunciat també moltes vegades, que el que per nosaltres, inclús el ple, ara han canviat perquè estan en minoria el govern. Però quan el govern era en majoria, al ple no hi havia cap tipus de debat. Vull dir, ni previ ni posterior, ni a porta tancada ni a porta oberta. Uh-huh. És un govern amb el que... És un perfil de política municipal amb la que no existeix el debat, cosa que nosaltres no ho entenem així. Però bé, els que hi ha, doncs sí. Esperem que en menys d'un any això canviï. A veure, estan més comunicatius, però també estan més necessitats. És a dir, tu no pots arribar a un govern amb només 3 vots a favor, que són els seus. Llavors, que en certs punts han estat més predisposats a ser una comissió informativa, han demanat algun canvi o alguna cosa, poden estar més comunicatius a canvi de l'aprovació? Home, doncs sí. Però no és la tònica habitual, allò que ens estiguem reunint ara cada setmana i ens estiguin passant informació...
0: La portaveu de Parets per la República Junts per Catalunya feia una crítica al manteniment de Parets en general, des dels equipaments i edificis municipals fins a la via pública.
8: És que al final són temes que estan molt relacionats. Nosaltres avui parlarem molt dels precs i preguntes que vam portar al ple, perquè nosaltres sempre hem parlat que la política no l'entenem sota el que pensi la Neus Jordà, ho portem al plenari, sinó que volem ser la veu del poble. I és que entenem que la política és així, més la municipal. Vull dir, al final som representants de la ciutadania. I la gran preocupació, o que més ens fa arribar la gent del carrer, és el dir, ostres, que en Parets mai havia estat tan malament. Uh-huh. Mai havia estat tan brut, mai havia estat tan deixat, les zones de contenidors mai havien estat tan brutes, el manteniment dels edificis municipals. Ostres, ho estem vivint avui aquí, Carles. Què passa amb l'ascensor d'aquest edifici. I ja no és per a ràdio, que mira, vosaltres ho estan ficant unes cames meravelloses, però és que recordem que en aquest edifici de Lluís Companys està Serveis Socials. Tenim el Departament de Drets Socials on moltes usuàries són gent doncs, amb problemes de mobilitat, etc., o gent gran, i portem mesos sense ascensor.
0: Neus Jordà parlant de crítica constructiva que tots els grups haurien de fer per millorar el poble.
8: I que el divabòmetre diu que no, que la gent a la seva opinió diu que Parets està molt bé, Bueno, jo ja els hi vaig dir, bueno, els hi també és una ocasió, però no fa gaire, en un ple també va sortir, i és que al final, si tu vols governar per tot el poble, has de parlar més enllà del teu cercle de palmeros, del teu cercle de la gent de, que et vota o que tal, que et diu que molt bé, que ets molt guapo i que tot ho fas molt bé. Has de parlar amb tothom i has de tenir molt esperit crític si vols millorar. I llavors jo crec que és una de les grans errades que estem cometent ara, que ens tanquem en la bombolla aquesta que ens envolta a dins de que tot ho estem fent molt bé. I tens un poble molt gran, tens 19, més de 19.000 persones i no tothom pensa igual que els que van a les teves reunions. Llavors, potser si obrim una miqueta més mires i obrim l'esperit crític i aprenem a escoltar, jo crec que moltes coses millorarien.
0: Les entrevistes trimestrals seguiran aquest dimecres, 30 de setembre, amb la portaveu de Sumem Esquerres a Parets, Cassandra García. Dijous 1 d'octubre entrevistarem el portaveu del PSC, en Lucio Gat. En dilluns, dia 5, ara Parets pel Canvi Esquerra Republicana, en Jordi Seguella, darrere de les entrevistes serà el dimarts, dia 6 d'octubre, amb l'alcalde de Parets, en Francesc Juzgado. Durant els 20 minuts d'entrevista abordem els temes de l'actualitat local i altres temes d'interès que cada grup en vol destacar. Entrevistes que es fan a 8:15 del vespre, en redifusió el mateix dia, també a 12:00 de la mitjanit. Les entrevistes les podeu escoltar un cop realitzades al complet a través del nostre web www.rap107.fm.
6: Vols conèixer tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental? A RAP 107 parlen els protagonistes de les notícies.
0: L'artista visual paretà Iris Paris participa fins al 30 de desembre en la quarta edició de Montmartre, una fira digital d'art contemporani que aplega fins a 72 artistes d'escala internacional. Des del passat dia 1 de setembre, Paris hi presenta 4 peces que formen part d'una sèrie limitada de 10 obres. Es tracta de la sèrie anomenada Vestigios d'una història no escrita, que és la darrera en la qual ha estat treballant l'artista de Parets. En un nou intent de sortir de la línia preestablerta i convencional de l'art contemporani, Iris Paris exhibeix 4 peces que plantegen un joc visual a l'espectador. El mateix artista ens parlava d'aquesta fira digital d'art contemporani en la que trobem obres seves.
9: Doncs sí, precisament estic participant des de l'1 de setembre a la quarta fira d'art contemporani, fira d'art digital contemporani Montmartre. És una fira en la qual jo presento 4 peces d'un projecte concret, és una sèrie limitada només a 10 obres, però bueno, en aquest cas no es tracta de mostrar diferents estils ni diferents facetes del meu treball, no? Sinó algú molt definit, i en aquest cas doncs, l'última sèrie poder amb la que estava treballant. Jo accedeixo a aquesta exposició que té lloc en una plataforma digital que es diu Arsi, que és la que porta a l'escenari internacional, però jo accedeixo a través de 1819 Art Gallery, que diguem, és la galeria, però alhora també és la que porta el discurs curatorial. Vol dir que no només presenta i representa la meva obra, sinó que també parla de mi i del meu treball, no?
0: Totes 4 obres d'Al Paretà Iris Paris presents a aquesta exposició tenen un plantejament tridimensional, ja que els elements pintats se'ls afegeixen d'altres que traspassen el mur del llenç. Això suposa una superposició de peces que fuig de la pintura per enllaçar amb el collage, l'arquitectura i l'escultura.
9: La galeria porta una lectura verbal que acompanya les obres. Per tant, existeix un diàleg entre l'imatge i el discurs que l'acompanya. A veure, és important aquesta exposició com qualsevol altra de les que he fet, però sí que és veritat que la venda sempre forma part naturalment del mercat de l'art i sempre és necessari, però en aquest cas també ser-hi present és molt important, no? Aquesta exposició està situada en un context professional internacional, un públic que va buscar i esperar i trobar aquest nivell artístic. Participar significa formar part d'un espai on la meva obra pugui ser vista, interpretada i sobretot valorada per un públic sensible.
0: A més, algunes peces de l'artista visual juguen amb l'artifici del volum, quan en realitat es tracta únicament de traços fets en pintura. Un exemple més de la recerca artística de l'autor que el porta a buscar creacions que no s'hagin vist mai.
9: El ser també un sistema digital també permet que pugui durar durant molts mesos i està des de l'1 de setembre fins al 30 de desembre d'aquest any 2026. Ja porta diversos dies treballant i ja tenim informació, és el bo de treballar amb aquest sistema digital, de que d'alguna manera ja sabem de que tot qui té un registre informàtic i és molt fàcil veure doncs, la visibilitat que ha tingut fins ara aquesta exposició. No? I per ara doncs, està tenint... Primer perquè la plataforma Arsi és molt reconeguda i molt important en aquest sector i segona, poder també apropar-se a dates i tot, doncs, resulta que està tenint unes visibilitats potentíssimes.
0: L'exposició Montmartre està allotjada en la prestigiosa plataforma digital Arsi, referent al sector artístic. El Paratai hi va accedir a través de 1819 Art Gallery, la galeria que representa la seva obra, la qual acompanya les peces amb un text, de fet que permet un diàleg entre la imatge i el discurs de la que la complementa.
9: Aquestes quatre obres al final pertanyen, com comentava, a una sèrie de 10. Són sèries limitades que jo faig. És una estratègia meva, no?, que jo utilitzo d'alguna manera també per poder destacar, no? Si pinto el que pinta tothom, difícil serà destacar. Per això em trenco molt el cap per reinventar-me i treure una idea nova, una manera de treballar més particular o treballar la pintura d'una manera diferent que no s'hagi fet fins ara, el qual dic que és totalment difícil i de vegades impossible, no? Però, i per això intento, d'alguna manera, sempre sortir-me una miqueta de lo convencional. Lo tradicional ja ho he fet durant molt de temps, a nivell tècnic podria pintar qualsevol cosa, però a mi m'encanta la idea de poder construir algú que no s'ha fet, no s'ha vist mai.
0: Iris París valorava molt positivament la seva presència en aquesta mostra, ja que se situa en un context professional internacional que compta amb un públic exigent i sensible respecte de l'art contemporani. Alhora, l'entorn digital permet també un registre acurat de les visites que tenen les diverses obres, com ens deia, una visibilitat que l'obra de París està assolint. Per aquestes raons, l'artista també li dona més valor a la seva presència en aquesta mostra, en aquesta exposició, que no pas el que puguin representar a la venda de les obres, com ens explicava.
9: Aquestes obres treballen amb una idea bidimensional, però alhora també tridimensional, que vol dir que no només hi ha peces pintades, sinó també hi ha una mena de superposició de peces generant aquesta construcció totalment pictòrica i colorista. No? Alhora també juguem amb una mena de trampantojo, que de vegades tu estàs veient una peça que pots tenir la sensació totalment de que té volumen, però és una peça totalment pictòrica, no? I, bueno, aquest joc, al final, és una petita diversió visual, no?, una intensitat de color pel cervell que estic seguríssim que generarà dopamina a qualsevol persona que se'l miri durant una petita estona.
0: Fins al 30 de desembre, 66 artistes, entre els que s'hi troba l'artista visual Paratai Iris París, es donen cita a la quarta edició del Montmartre, la fira digital que reuneix el millor de l'art contemporani actual, pintura, il·lustració, fotografia i molt més en un mateix espai i a l'abast de tothom. Fira 100% digital, una cita imprescindible per a col·leccionistes i amants de l'art i també, com no, curiosos.
6: Tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAC 107 FM.
0: Un darrer punt a l'actualitat local ens recorda que aquest pròxim divendres, 2 d'octubre, de 5 a 7 de la tarda, tenim Tardeo de Benestar. Serà la sala cooperativa a la plaça de la Vila de Parets del Vallès. En aquesta ocasió, aquesta activitat gratuïta porta per nom Static Dance. És un viatge a través de la música on es balla lliure de judicis i es connecta amb el propi cos. Anirà a càrrec del DJ Juan Carran, DJ i facilitador de Static Dance. Recordar que els participants han de portar roba còmoda i aigua. Més informació hi ha sobre aquesta activitat a través del telèfon 667 830 121 a través d'aquest WhatsApp. Una activitat organitzada per la Regidoria de Benestar Emocional a l'Ajuntament de Parets, aquest Tardeo de Benestar, que està programat per aquest divendres 2 d'octubre de 5 a 7 de la tarda a la sala cooperativa.
6: RAC 107, serveis informatius. Un repàs de l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental. Notícies comarcals.
0: Moment de fer un cop d'ull a l'actualitat de la comarca. Comencem parlant de Salut, que va diagnosticar 307 casos nous d'Alzheimer a la nostra comarca, el Vallès Oriental Central i el Baix Montseny el passat 2025. El Departament de Salut va comptabilitzar 254 nous casos d'Alzheimer a l'àrea de gestió assistencial del Vallès Oriental Central i 53 a la del Baix Montseny durant el 2025, segons dades facilitades per la mateixa Generalitat. Les dades formen part dels 9.756 diagnòstics nous que es van fer en el conjunt de Catalunya en el mateix període. Segons les mateixes xifres, el 2025 hi havia a tot el país 51.335 persones diagnosticades per aquesta malaltia, de les quals 36.402 eren dones i 14.933 homes. La mitjana d'edat dels casos era de 85 i 82 anys, respectivament. Més enllà dels números, els experts insisteixen que es tracta d'una malaltia cada vegada més prevalent, sigui perquè la societat està més envellida o perquè augmenten els factors de risc, el sedentarisme, la pol·lució o l'aïllament social. L'Alzheimer és una autèntica pandèmia mundial que necessita un abordatge multidisciplinari, segons expliquen els neuròlegs, i en concret la neuròloga que porta a l'Hospital de Granollers. Diu que fa anys que es dedica a pacients amb aquesta malaltia. Segons els números d'aquest centre, actualment el 7% dels seus usuaris de més de 65 anys tenen alguna demència i un 70% d'aquests estan malalts d'Alzheimer. Es tracta d'un registre que fins i tot podria ser superior, perquè no tots els casos encara es diagnostiquen. El primer símptoma d'Alzheimer pot començar amb una pèrdua de memòria, dificultats per trobar les paraules o problemes d'orientació. Els professionals de la Salut insisteixen en la importància de visitar un metge tan aviat com apareguin els primers símptomes de la malaltia. Tenim una finestra d'oportunitats en el moment en què el deteriorament cognitiu no és suficientment important, segons expliquen els neuròlegs. L'Alzheimer no té cura, de moment, però una detecció a temps permet prendre mesures preventives més enllà del tractament farmacològic per donar la corba de la malaltia i que el deteriorament sigui més progressiu. Per això s'ofereixen iniciatives públiques amb llista d'espera, això sí, i privades a través de centres de dia o entitats que en aquest cas es treballen a Granollers i la comarca, on s'imparteixen diversos tallers per estimular la memòria, la lectura o el cos a través de l'exercici físic. En paral·lel, es continuen testant medicaments. De moment, el sistema públic de l'Estat prescriu fàrmacs que alleugereixen els símptomes de l'Alzheimer, però l'Administració Europea ja ha aprovat els primers medicaments que ajuden a reduir la velocitat de la malaltia en un 30% dels pacients en fases inicials. De moment, la Seguretat Social no els finança perquè són molt cars. A Granollers, l'hospital també presentarà en breu un estudi comparatiu que demostra com el control dels factors de risc vascular a través d'ecografies del cervell ajuden a prevenir la demència. I anem a parlar de Mollet i de música. El Sona Mollet, que torna amb música, talent jove i solidaritat, és la 11a edició del Festival Internacional de Música Sona Mollet, que es celebrarà a partir d'aquest mateix dimecres 30 de setembre i fins diumenge 4 d'octubre, la seva 11a edició, amb una programació que combina jazz, piano, música sinfònica i de cambra. El festival torna a reunir joves talents i intèrprets consolidats i manté el seu vessant solidari, amb els beneficis de les entrades destinats íntegrament a la Fundació Josep Carreras contra la Leucèmia. El programa arrenca amb la Maria Canals Porta Cua, que instal·larà un piano de cua a la plaça Catalunya perquè la ciutadania el pugui tocar lliurement durant tota la jornada. La inauguració es completarà amb el recital del jove pianista Guillem León. La programació continua amb el concert de la Mollet Jazz Band i l'actuació de Paula Vilà Quintet. El cap de setmana arribaran dues de les principals propostes del festival. Dissabte, al Teatre de Can Gomà, l'Arts Simfònica Jove, una orquestra formada per més de 60 joves músics de tot Catalunya, dirigida per en Josep Maria Sauret i amb la pianista Daria Pit Yai com a solista convidada. I diumenge l'orquestra Ortemis posarà el punt final a aquest festival amb Bon Voyage, un espectacle que combinarà música, teatre i humor i que comptarà amb 10 músics intèrprets. El Sona Mollet va néixer l'any 2016 en record de la pianista molletana Anna Villescú-Sarrabull. Les entrades per als concerts es poden adquirir al Centre Cultural La Marineta i també a través de la plataforma Covid. Parlem ara del Museu de Ciències Naturals, que recorda que a Catalunya no hi ha hagut cap cas de ràbia humana per ratpenats. El Museu de Ciències Naturals de Granollers ha demanat una comunicació més rigorosa i proporcionada sobre el risc de ràbia associat als ratpenats i ha criticat el missatge que el Departament de Salut va difondre aquest passat dilluns amb motiu del Dia Mundial contra la Ràbia. El grup de recerca Vivio, adscrit al Museu i al Centre Tecnològic Beta de la UBIC, considera poc rigorós i confús que Salut posi en èmfasi especial en els ratpenats en relació amb la transmissió de la malaltia a Catalunya. Els investigadors recorden que al país no s'ha registrat cap cas de ràbia humana associat als ratpenats i adverteixen que missatges així poden generar alarma infundada cap a una fauna protegida i molt beneficiosa. Segons el BBO, el missatge de Salut barreja informació sobre els països on la ràbia és endèmica, les agressions provocades per animals com els gossos i la situació específica dels ratpenats a Catalunya. El grup denuncia que el test al·ludeix a agressions i atacs de ratpenats alhora que afirma que els ratpenats no ataquen a les persones, una contradicció que adverteixen pot fer creure que aquests animals ataquen. De fet, diversos mitjans ja han parlat d'un augment dels atacs de ratpenats. Per als investigadors, el terme correcte és contacte o possible exposició després del contacte i no atac. El grup també subratlla que un contacte amb un ratpenat no equival a un cas de ràbia ni implica haver contret la malaltia. I recorda que a Catalunya no s'ha produït mai cap cas humà associat a aquests animals. La presència esporàdica del virus justifica mantenir la vigilància, diuen, però no converteix els ratpenats en una amenaça sanitària general. Citant l'organització europea Eurovats, el BBO assenyala que els casos de malaltia per aquest virus en humans són molt rars i que no hi ha registres de ratpenats amb ràbia que hagin atacat persones o animals domèstics al continent.
10: El temps a RAC 107 FM.
11: Hola, què tal? Després del dia intens de meteorologia que vam tenir ahir, no només aquí a Parets del Vallès, sinó al conjunt de Catalunya, recordem que aquí van caure 25 litres per metre quadrat a punts com el Pau Vila i uns 30 litres, per exemple, a la zona de l'Eixample, amb una temperatura que al final vam arribar fins als 27 graus a les hores centrals del dia, i és que vam tenir moltes més estones de sol amb una tarda que va quedar molt més tranquil·la. Ruixats que sí que van aparèixer a la Catalunya central i comarques de Lleida, però repetim que aquí finalment no ens van afectar. Aquesta nit hem tingut una mínima de 18 graus i aquest matí hem tingut jornades d'inestabilitat. Han sorgit ruixats que no han estat gaire importants. Han anat circulant, sobretot per les comarques al nord de Tarragona, també agafant les a Barcelona, i hem tingut alguna gota que ens ha acabat afectant. Repetim, ha estat ben poqueta cosa, amb una tarda que tornarem a tenir obertura de clarianes i una pluja que tornarà a aparèixer sobretot a la zona del Pirineu i també a la zona dels ports. Puntualment inclús ho podríem fer amb intensitat. I avui les temperatures seran molt semblants a les d'ahir, perquè vam tenir moltes més estones de sol, inclús una miqueta més altes. De fet, no descartem avui la jornada més càlida de la setmana. Ahir hem dit que vam arribar als 27 graus, doncs bé, entre els 27, 28, puntualment 29 graus aquí a casa nostra. De cada demà dijous no farà net el tot, i és que tindrem una jornada on al matí tindrem molts núvols i a la tarda tindrem la presència de ruixats, uns ruixats que, sobretot, els més destacats quedaran concentrats Pirineu, Prepirineu, Catalunya central i, sobretot, també a les Terres de l'Ebre. Però tots aquests ruixats no descartem que puguin acabar afectant-nos al llarg de la jornada aquí al prelitoral central. Haurem d'estar molt pendents perquè molts d'ells podran anar acompanyats de tempestes, sobretot, per exemple, els que es localitzaran a les Terres de l'Ebre. I demà, a poc, les temperatures aniran tirant cap a baix. Demà podrem tornar a fer uns 25 graus, un ambient una miqueta més suau. I de cara als propers dies ens mantindrem amb aquesta inestabilitat, ruixats de poca entitat que ens podran afectar i sobretot amb unes temperatures que a poc aniran tirant cap avall fins a arribar al cap de setmana que es normalitzaran. Sí que és cert que de cara a diumenge, les darreres hores de la jornada, podríem tenir molta més precipitació al conjunt de Catalunya. Així doncs, pendents d'aquests ruixats que aniran apareixent molt més esporàdics, molt més aïllats i que demà, sobretot el gruix de les precipitacions, afectaran a la Catalunya central. Ho anirem seguint atentament aquí a RAP107 i a Twitter a Meteo Parets. Que vagi molt bé.
10: Tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAP107 FM. Notícies.
0: Acabem amb l'apunt del dia, amb la curiositat de la jornada, que avui ens porta a parlar del primer banc de sang moderna del món que es va crear, en aquest cas el va crear un català, en Frederic Duran i Jordà. Quan avui un hospital necessita sang per salvar una vida, sembla una cosa normal. Tanmateix, fa menys d'un segle, conservar i transportar sang era un autèntic repte. En aquest context, un metge català, en Frederic Duran i Jordà, va idear un sistema tan innovador que va canviar la medicina moderna i va establir les bases dels actuals bancs de sang. Frederic Duran i Jordà, nascut el 1905 i mort el 1957, nascut a Barcelona, és, sens dubte, un dels científics catalans més influents del segle XX. Tot i això, el seu nom sovint queda eclipsat per altres figures internacionals. Tanmateix, sense ell, les transfusions de sang modernes no serien possibles. Va crear el primer sistema eficient per conservar, classificar i transportar sang a gran escala, un model que després adoptaria el món sencer. Per entendre la magnitud del seu descobriment, cal recordar que fins a principis del segle XX, les transfusions es feien directament d'un donant a un receptor, de braç a braç, i sovint amb resultats imprevisibles. A més, la sang es feia malbé ràpidament i no existia cap manera segura de conservar-la ni de transportar-la lluny del lloc de donació. Això limitava enormement la medicina d'emergència, la cirurgia i, sobretot, l'atenció en temps de guerra. En el transcurs de la Guerra Civil Espanyola, entre el 1936 i el 39, Duran i Jordà va idear un nou mètode de transfusions indirectes, és a dir, extreure la sang del donant, conservar-la i transportar-la fins al front, on els soldats necessitaven aquella sang. Concretament, la primera transfusió amb aquest sistema es va fer al front de l'Aragó, amb un simple camió refrigerat de transport de peix. Duran i Jordà va crear el primer banc de sang del món. Va establir un protocol científic de recollida amb controls estrictes. Va introduir l'ús dels citrats per evitar la coagulació. Va dissenyar ampolles especials resistents i fàcils de transportar. Va crear un sistema de refrigeració i conservació que mantenia la sang útil durant dies. I va organitzar un registre de donants i un sistema de classificació per grups sanguinis. Amb aquest mètode pioner a escala mundial es va fer a l'Hospital de Sang número 18, que estava ubicat a la muntanya de Montjuïc, on avui té la seu l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. Gràcies a això, Barcelona va disposar del primer servei de transfusió de sang modern del món, capaç d'enviar litres de sang al front amb seguretat. El sistema d'Duran i Jordà es va perfeccionar i va demostrar ser extraordinàriament eficient. Tant és així que quan el científic va marxar a l'exili, instal·lant-se a Anglaterra, el seu model va ser adoptat pel Servei de Transfusió de Sang Britànic, que el va aplicar durant la Segona Guerra Mundial. En altres paraules, la sang que salvava vides a Normandia seguia el mètode creat a Barcelona. Tot i l'exili, Duran i Jordà va continuar treballant en laboratoris i hospitals del Regne Unit, perfeccionant tècniques de conservació i investigant amb nous materials per al transport de la sang. La seva contribució, silenciada pel règim franquista, no va ser reconeguda a Catalunya fins dècades més tard. Posteriorment, el doctor va continuar investigant a Manchester en el camp de l'hematologia fins a la seva mort, que va ser el 30 de març del 1957, a causa d'una leucèmia. Avui la seu central del Banc i Teixits de Barcelona, ubicat al Poble Nou, per cert, porta el seu nom.
10: Cada dia a la una de la tarda, notícies migdia, i a dos quarts de vuit del vespre, notícies vespre, amb tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAP107 FM.
0: amb la punt del dia, amb la curiositat de la jornada, punt i final al nostre informatiu d'aquest dimecres 30 de setembre de 2026. Com sempre, gràcies per seguir les notícies a través de RAC 107. Us deixem ara amb tota l'actualitat esportiva del dia.
10: Fins aquí l'informatiu Notícies Vespre. Tornem amb més actualitat informativa demà a primera hora amb punts informatius i amb l'informatiu Notícies Migdia a la 1 de la tarda.

0: RAC 107, els esports.
1: No podia començar millor, en aquest cas, el primer equip del Club Bàsquet Parets, el sènior A masculí del Bàsquet Parets, perquè va guanyar ni més ni menys que el Mollet B, 60-74. Bon inici, com dèiem, del conjunt del Parets, guanyant el Mollet B, que va ser el rival, un dels rivals l'any passat en l'altra categoria. Van jugar Oriol Vila, Roger Aloy, Alejandro Gómez, Jan Barrionuevo, Miguel Sánchez, Arnau Salcedo, Raúl Sánchez, Lluís Armengol, Pau García, Bernat Ruiz, Nil García i Josep Meléndez. Aleix Rossell estava lesionat. Hem parlat amb en Jordi Fontanet, l'entrenador d'aquest sènior femení, sènior masculí, millor dit, del Club Bàsquet Parets, i això és el que ens deia.
2: Doncs bé, el partit d'ahir, un partit molt bo en línies generals. Crec que vam estar molt bé a nivell defensiu, sobretot, val? Tot i començar el partit amb bastants dubtes en atac, poc encert, i amb un marcador molt baix els primers 5 minuts, em sembla que portàvem només 3 punts. Vam ser molt sòlids en defensa i això va fer que, tot i no estar bé, el rival no marxés del marcador, no? Si no recordo malament, quedem 14-15 al primer, 15-14 a favor del Mollet al primer quart, tot i no fer un bon atac, i a partir del segon quart comencem a carburar més i som capaços de fer un parcial favorable de 15-25.
1: I és que els paratans van a ser molt superiors.
2: Tercer quart tornem a sortir forts, val? I crec que inclús agafem distàncies de 16-17 punts. I en l'últim quart sí que hi ha algun moment de dubtes, on comencem a prendre males decisions, a perdre pilotes perquè ells apreten, però no van trencar la barrera dels 10 punts, si no recordo malament. Potser en algun moment es van ficar 9 punts, però vam ser molt sòlids durant tot el partit a nivell defensiu i això va fer que no patíssim pel resultat. Molt content, primera victòria. Equip amb dos jugadors nous, on ens van venir a ajudar dos del sènior B també per baixes que tenim del primer equip, però la veritat és que no es nota, no? Al final estan en dinàmica amb nosaltres, entrenen amb nosaltres i estan preparats per quan els necessitem poder jugar, així que molt content per l'equip, debut a primera en victòria, no podíem demanar més, i més a la pista del Mollet, que era un derbi. Ara a seguir sumant, setmana que ve rebem el Caldes de Montbui, un Caldes que ha perdut el primer partit de 2 punts, però amb un marcador molt alt, 92-94, per tant haurem d'estar molt bé defensivament per abaixar aquest tanteig que van aconseguir, perquè si no serà molt, molt difícil guanyar el partit.
1: En Xavi Huelamo és el president del Club Bàsquet Parets i en aquest cas segon entrenador ajudant de Jordi Fontanet, i així valorava també la victòria. Recordem, el primer quart 15-14, 15-25 el segon quart, 12-20 no va guanyar també el Parets en el tercer, finalment 18-15, però victòria clara del Parets.
3: Doncs primer dia de temporada en el que l'equip debutava a primera, amb un derbi a Mollet, i això volia dir que els nois sabíem que anaven a estar motivats per les situacions de la temporada passada i que no caldria una motivació extra, sinó que ells ja la portarien des de casa. I no només això, sinó que la banqueta ahir, entre jugadors lesionats i jugadors del sènior B que van venir com a acompanyants, es notava que hi havia moltíssimes ganes.
1: Molta pinya, això és el que destacava el segon entrenador i president del Club Bàsquet Parets, en Xavi Huelamo.
3: I el partit va començar bé, perquè vam començar amb un triple, però a partir d'aquí vam tenir un inici de primer quart en el qual no vam jugar res, estàvem molt nerviosos, i per sort Mollet tampoc va tenir un excessiu encert, i això va fer que nosaltres poc a poc ens anéssim assentant en el nostre joc, comencéssim a fer que els bases manessin jugades, comencéssim a marcar sistemes fins al final, tenir la paciència, i el primer quart al final doncs va acabar amb, sobretot defensivament, on volíem, que era en aquests 15 punts que volem que se'ns anotin com a màxim. Segon quart ja vam començar a ser nosaltres, vam començar a reconèixer-nos. Aquestes sensacions de la pretemporada que hem anat increixent, doncs això es va veure reflectit en aquest segon quart.
1: Van saber aturar molt bé el segon i el tercer quart al conjunt del Mollet.
3: I el discurs al descans va ser això, o sigui, molt bé en el treball defensiu, ofensivament segon quart s'ha millorat, i anem a veure el partit quart a quart. El missatge d'en Jordi va ser molt clar: anem a guanyar el tercer quart, independentment de que anem per sobre del marcador, anem a tornar a guanyar el tercer quart. Tercer quart el seguim guanyant, si no recordo malament ells els deixem amb 12 punts, llavors arribem a aquest últim quart amb un avantatge no decisiva, perquè sabíem que ells anaven ja a intentar totes les eines que tinguéssim per poder-nos remuntar, i que en aquest moment nosaltres doncs havíem de tenir la calma suficient per seguir mantenint l'avantatge. I la veritat és que, bueno, sí que va haver-hi algun momentet més crític, que ells es tornen a posar per sota de 10 punts, hi ha moments que es posen a 8 punts, però tornem a manar calma, tornem a manar sistemes, tornem a tenir aquesta solidesa que no s'havia perdut en cap moment, i acabem el partit guanyant de més 14.
1: Xavi Huelamó està molt satisfet de com ha quedat aquesta plantilla.
3: Amb unes sensacions d'haver jugat un bon bàsquet durant molts minuts del partit, particularment molt, molt orgullós d'aquesta plantilla. És el primer pas, era molt important començar guanyant, i no només guanyant, sinó jugant com vam jugar. Al final, la nostra identitat hem d'intentar no perdre-la mai, sigui amb el rival que sigui, i res, a seguir camí, a seguir treballant, anirem partit a partit, l'objectiu és anar traient els partits a poc a poc. La setmana vinent juguem contra Caldes a casa, animem a la gent de Parets a que vingui a veure'ns, crec que seguiran veient bon bàsquet, que és el principal, que al final l'equip sigui atractiu de veure. Per mi almenys és el més important, el joc col·laboratiu, el que tots són importants, el que tots els jugadors tenen el seu moment, i que juguem bé a bàsquet. Així que us esperem tots la setmana vinent per veure el segon partit a Primera Catalana contra el Caldes.
1: Àlex Rossell no va poder jugar perquè té un esguins, però va poder veure el partit i ens l'analitzava.
4: Bé, doncs ahir primer partit de Lliga, el calendari a més va ser capritxós i ens va posar contra el Mollet, i més enllà del derbi, doncs tenint en compte que clar, l'any passat va ser rival directe, els tenim a Lliga, els dos partits van ser molt apretats, al final vam acabar pujant els dos, i bé, tot això feia com un partit encara molt més intens, no? Si podem dir, però bé, l'equip això ho vam entendre des del principi, vam fer un partit molt seriós els 40 minuts. Vam sortir des de l'inici amb molta intensitat i molt bona actitud, i això es va mantenir durant els 40 minuts. És veritat que al principi els dos equips, en realitat, com deia, no? Doncs hem sortit això amb molta intensitat, i el marcador era bastant baix, van haver bastants errors.
1: Però Parets va anar millorant.
4: El segon quart ja es va notar molt més el nostre encert, els nostres contraatacs que ens va fer trobar bàsquets més fàcils, i això va fer que ja ens poguéssim anar amb 10 amunt al marcador, perquè a més a darrere estàvem molt sòlids en defensa, no? Sabíem el que havíem de fer, bloquejos directes, bloquejos indirectes sobretot. Vam fer una molt bona lectura de tots els jugadors, quines eren les seves amenaces, els seus punts forts, i crec que els vam saber parar molt bé, a més dels seus jugadors més importants. Crec que en tot el partit van estar molt incòmodes i no van fer realment un bon partit. I res, la segona part va ser una mica una continuació, no? És veritat que el tercer quart va tornar a ser molt bo, vam ampliar més la renda, gairebé fins als 20 punts, i com era d'esperar, doncs una resposta del Mollet a l'últim quart, que van arribar a baixar de 10, però bé, aquí vam tornar a ser seriosos, vam tenir el cap fred, en moments importants doncs, no vam deixar de ser i de jugar com volem.
1: I és que aquest equip fa molt bona pinta.
4: I a la que fem una bona defensa sortíem a córrer, i aquí vam tornar a trobar bàsquets fàcils, on ja ens van tornar a les rendes de 10 punts o més, i d'aquí fins al final del partit, així que un inici millorable realment, molt bon average davant el rival del derbi de Mollet. No sabem on ens tindrà la classificació cap dels dos, així que tampoc vull dir rival directe, però bé, un inici millorable, no? Partit a fora, victòria, bon average, bones sensacions per l'equip, així que res, continuem i a pel proper partit, que serà un altre derbi contra el Caldes, a casa, que bé, personalment sí que conec diversos jugadors perquè porten allà molts anys. Més enllà d'això, doncs haurem de fer el treball específic aquesta setmana, sabent contra qui juguem, i res, ser el primer partit de casa, doncs també esperem que vingui molta gent a animar-nos.
1: Doncs sí, animar el públic, animi el club de bàsquet Parets, aquest sènior masculí. Repassem la jornada: Sant Gregori 67, Vilanova 75, Club Natació Sabadell 82, Farners 69, Sant Narcís 69, Blanes 72, Lliçà amb un 71, C7 85, Les Franqueses 49, Sant Nicolau 62, Mollet 60, Parets 74 i Caldes 92, Sant Celoni 94. Líders o C7 o Parets, o el Sabadell, el Sant Nicolau o Vilanova, el Blanes i el Sant Celoni. Propera jornada, Parets, Caldes, partit que juga 4:45 de la tarda a casa, dissabte que ve, Sant Nicolau, Mollet, Farners, Lliçà amunt, Blanes, Club Natació Sabadell, Vilanova, Sant Narcís, Sant Celoni, Sant Gregori i C7, que juga contra les Franqueses.

0: Quan cal ajudar, quan hi ha una emergència o quan el poble ho necessita, hi ha persones que fan un pas endavant. Són Protecció Civil de Parets del Vallès, voluntaris i voluntàries que col·laboren en emergències, esdeveniments i tasques de prevenció. Si tens ganes d'ajudar, d'aprendre i de formar part d'un equip compromès, t'estem esperant. Envia un correu amb el teu nom i número de telèfon a protecció.civil@parets.cat. Protecció Civil de Parets. La teva ajuda importa.
1: Aquest divendres 2 d'octubre a les 5 de la tarda a la sala cooperativa Tardeo de Benestar. Anirà a càrrec de DJ Juancar, DJ i facilitador d'Ecstatic Dance. És un viatge a través de la música on es balla lliure de judicis i es connecta amb el propi cos. Activitat gratuïta, Tardeo de Benestar, aquest divendres 2 d'octubre a les 5 de la tarda a la sala cooperativa.

i no em recordes a ningú res. T'estimo quan et trobes i quan estàs perdut.

coses que no volia ser ningú més. I no em recordes amb ningú en res. Fas que no volia ser ningú.

Aquest divendres 2 d'octubre a les 5 de la tarda a la sala cooperativa Tardeo de Benestar. Anirà a càrrec de DJ Juancar, DJ i facilitador d'Ecstatic Dance. És un viatge a través de la música on es balla lliure de judicis i es connecta amb el propi cos. Activitat gratuïta, Tardeo de Benestar, aquest divendres 2 d'octubre a les 5 de la tarda a la sala cooperativa.

De més enllà, amb Jordi Garcia. Un programa de música de més enllà del temps i de les modes. De més enllà de les fronteres. De més enllà de la predació consumista. Ara comença De més enllà, amb Jordi Garcia.

0: Salut i alegria per tothom, apreciades amigues i apreciats amics, exploradores i exploradors de l'univers musical, que un cop més us apunteu a un viatge sonor de dues hores per recórrer el món a través dels seus sons tradicionals i de tots aquells que se'n deriven. Salutacions cordials i abraçades de Belén Lozada, portant saviesa i temprança, i d'un servidor davant del micròfon, exploradors de l'univers musical, que us guiarem avui amb 6 presentacions discogràfiques d'allò més flipants. Començarem el camí en el nord de Ghana amb el rei indiscutible del Kologo, singular instrument i estil musical del país africà. Tot seguit ens desplaçarem a la regió índia del Rajasthan per gaudir amb sons clàssics en mans de dos germans. Des d'allà i fins al final de l'edició número 937 farem una llarga secció de sons mediterranis, primer amb 3 parades consecutives en contrades italianes: l'illa de Sicília amb una proposta d'avantguarda, la serralada dels Apenins amb sons absolutament folclòrics i diferents contrades mediterrànies amb un septet on trobem membres italians, ibèrics i romanesos. Per concloure el programa ens endinsarem en l'espai sonor de la lira grega amb una formació gestada en terres escandinaves. Comencem ja amb una energia quasi esquerpa, la que ens brinda el gran King Ayisoba amb Pure Confusion, el seu 7è àlbum, un disc de nou carregat, com és habitual en el músic ghanès, de potents missatges amb contingut polític i social que donen un sentit molt combatiu a un estil al mateix temps ancestral i avantguardista. Escoltarem d'entrada 3 peces brutals de Pure Confusion, el nou àlbum de King Ayisoba, Property, Daycom i Tewo Gilige.
1: Brothers and sisters, let's listen to what King Ayisoba is saying. He's saying property is causing problem in this world.

Allyssova és, sens dubte, una de les veus musicals més singulars de Ghana. Considerat el millor intèrpret mundial del Kologo, una mena de llaüt artesà de dues cordes fet amb una carbassa i recobert de pell de cabra, ofereix cançons, com dèiem abans, de fort contingut polític i social, tot utilitzant tres registres vocals diferents, incloent-hi la veu del seu avi, que el posseïa quan era nen. La producció del disc Pure Confusion, a càrrec del britànic Adrian Sherwood, proporciona a les aguerrides composicions de King Allyssova elements contemporanis del dub, el post-punk, la música industrial i el hip-hop. De tot plegat en sorgeix una música molt i molt peculiar dintre d'un gènere principalment ghanès, que pren el seu nom de l'instrument, abans esmentat. D'entre tots els intèrprets de Kologo que hem escoltat fins ara, sens dubte que King Allyssova és el més conegut i reconegut arreu del món, per ser el més agosarat, el més compromès, i això ho vam poder comprovar en directe a l'edició de Womex a Katowice l'any 2017, el més potent a sobre d'un escenari. L'enregistrament de Pure Confusion, el setè treball discogràfic d'Allyssova, es va realitzar en un estudi de Sherwood, en la ciutat portuària britànica de Ramsgate, en directe i en una sola tarda, fet que dona a les cançons del treball una energia que probablement minvaria amb una gravació convencional pista a pista. Us deixem amb altres tres peces formidables del nou treball del gran King Allyssova, Bemba, Endelange Taba i No Tradition, No Africa.

Anem ja amb la segona presentació discogràfica d'aquesta edició de Messenger número 937 de la nostra 24 temporada en antena. Com fem sovint, arriba un canvi radical de registre, en aquest cas, traslladant-nos a l'Índia, i no pas per escoltar folk contemporani, ans al contrari, ja que ens endinsarem en un territori absolutament tradicional i carregat de mística. Rag Mahal. Aquest és el títol del debut discogràfic de The Jamira Brothers, un duet pertanyent a la comunitat Manganillar, col·lectiu format per diverses nissagues de confessió musulmana sufí de músics tradicionals del desert de Thar, a l'estat de Rajasthan, famosa mundialment pel seu gran llegat de música popular. Aquesta obra posa de manifest la destresa vocal dels germans Rafiq i Latif Khan i el seu domini musical del Kamaicha, el Dolak i el Matka, amb cançons d'amor, devoció i celebració. Un bell homenatge al seu avi, el difunt Padma Sri Shakar Khan, el membre més important d'entre les 7 generacions de la nissaga Khan. Comencem escoltant un parell de perles del disc Rag Mahal, òpera prima de The Jamira Brothers, d'Ayam Do i Rail Gadi.

Rang Mahal, vet aquí un meravellós debut discogràfic de música sufí de l'estat indi de Rajasthan, obra del duet de Khamira Brothers, format pels germans Rafiq i Latif Khan, procedents de la localitat de Khamira, que dona nom al seu projecte de sons purament tradicionals. Les seves actuacions combinen el so evocador del kamaicha, instrument de 14 cordes, amb el tambor de mà anomenat tolak, el matka, pot de terrissa tradicional de l'Índia, el kartal, un claqué de fusta, i les potents harmonies vocals del duo. Després d'haver fet gires internacionals amb el projecte de Mangani i Art Seduction, han actuat en festivals importants com el Kennedy Center, el Womat Adelaide i el Jodhpur Reef. Una nota sobre l'enregistrament. Aquestes gravacions de camp, en estèreo i d'una sola pressa es van realitzar a l'aire lliure a finals del passat mes de juny. Sota la calor i la humitat aclaparadores de l'estiu de Delhi, la capital índia, i amb l'anunci imminent del monsó, en algunes de les peces enregistrades s'hi poden sentir sons tènues del trànsit omnipresent, el cant dels ocells, nens jugant, una ràfega de vent i sons de feina de fons. Tot plegat dona el disc produït per Ankur Malhotra, un aroma d'autenticitat que seria molt difícil d'obtenir dins d'un estudi d'enregistrament. Us deixem una estona amb altres dues composicions hipnòtiques del disc Rang Mahal de Khamira Brothers, Bedlo i Ada Dungarilla.

0: Mare Nostrum, l'espai de més enllà dedicat a les músiques mediterrànies.
1: Tornem a fer un radical gir de timó. Ara, en el marc de la nostra secció temàtica i periòdica de sons procedents dels països riberencs del nostre super mar Mediterrani. A les tres primeres ens situarem en contrades italianes, amb una destacable varietat estilística. Anirem primer a l'illa de Sicília amb un altre debut discogràfic, Rama, obra del trio Nuara, que té alhora aromes arcaics i avantguardistes. Nuara, format per Michele Piccione, etnomusicòleg i multiinstrumentista, Federico Pipia, músic, electrònic i productor, i Gabriele Bazza, guitarrista i cantant especialitzat en tècniques vocals tradicionals, emprenen amb el seu projecte una regeneració del repertori de la tradició oral siciliana, basant-se en documents sonors recollits sobre el terreny a partir dels anys 50 del segle passat, entre d'altres, pel llegendari etnomusicòleg nord-americà Alan Lomax. En la seva òpera prima, Rama, el trio Nuara utilitza l'electrònica per fer ressonar de maneres inèdites els instruments tradicionals de l'àrea siciliana i mediterrània, tot mantenint-se arrelats a les tècniques d'interpretació tradicionals. Les cançons originals adquireixen un nou significat dins d'un nou horitzó expressiu, tot establint una connexió profunda entre un univers arcaic i la sensibilitat de l'escena musical actual. Us deixem amb tres magnífiques composicions que sonaran sense interrupcions: Oracu, Enzuonu i Yiwaza.
2: Que lui andava, si metteva in destra, si metteva in biaia. Per quando tutte i gaitette che arrivavano, i carriole che arrivano, si contavano bene. Che si contava fino a 22.

0: c'era uno che ha chiesto il carro, non mi andava mai niente perché aveva un modo di guadagnare, poi ne aveva brutta, no? La verdura, poi io. Accattatevi l'acqua, le bastate! Accattatevi l'acqua, le bastate!
1: Es dirigim ara cap a la serralada dels Apenins, bressol del disc Instabasua, creat i interpretat per dos grans mestres dels sons tradicionals del nord de la península itàlica, Stefano Balla i Daniele Scurati, artistes bregats que amb aquesta edició discogràfica donen nova vida al folklore de la regió coneguda com quatre províncies, on confluencien les províncies d'Alessandria, Gènova, Pavia i Piacenza, i on es manté viva i ben popular una tradició centenària de balls, cançons, festes rituals i ritus cíclics. Aquest extraordinari corpus musical cobra vida gràcies a la parella formada pel Pífero, una mena d'oboè tradicional de doble canya que Stefano Balla remena amb mestria, i l'acordió, l'instrument del qual Daniel Scurati és un gran virtuós. L'activitat del duet, ara amb l'edició del disc Instabasua, té com a objectiu mantenir viva la música i la cultura d'aquesta zona muntanyenca i promoure la difusió mitjançant festes de ball, concerts, tallers i conferències. Stefano Balla i Daniel Scurati desenvolupen una doble tasca. D'una banda, actuen als pobles dels Apenins, on el ball continua sent un element fonamental de cohesió social en festes, casaments i carnestoltes, i de l'altra, participar en festivals i concerts tant a Itàlia com a la resta del món. Us deixem amb tres peces fantàstiques: Mazurka di Ivano, Polka i Usignolo.

Continuem endavant amb una tercera proposta que ens ha arribat recentment des de Terres Italianes, en aquest cas un altre debut discogràfic. Nubras és el títol de l'àlbum que tenim ara mateix entre les mans, una obra amb composicions originals de Nubras Ensemble, formació que va néixer de la trobada de músics de diversos països, tradicions i trajectòries artístiques, units per una visió compartida, explorar el patrimoni musical dels Balcans i transformar-lo en un llenguatge contemporani, obert i en constant evolució. En l'òpera prima homònima de Nubras Ensemble, els sons de l'Europa de l'Est s'entrellacen amb la música clàssica, el jazz i les tradicions folklòriques del sud d'Itàlia, creant un univers sonor, vibrant, capaç de traspassar fronteres geogràfiques i culturals, tot mantenint una identitat sòlida. En aquest nou projecte, amb seu al sud d'Itàlia, trobem un quartet de corda liderat per les violinistes Giuliani Tavari i Carla Mulas González, amb Igor Regari al contrabaix i Raquel Blueberger al violoncel, interactuant amb la veu potent de Roxana N., artista d'origen romanès i d'ascendència gitana, acompanyada per Giorgio Gadotti al saxo alt i al ney, Nino Conte a l'acordió i el reconegut percussionista italià Giovanni Locascio. Nubras Ensemble, doncs, esdevé un equipàs d'artistes de primera línia que ens conviden a un viatge sonor a través de la cultura gitana i les seves diverses expressions musicals cultivades en diverses zones del vell continent. Us deixem amb tres delícies del disc homònim de Nubras Ensemble, Froina, Dert i Inima Mea.

Anem amb la darrera presentació discogràfica d'aquesta edició de Messenger número 937, encara dintre de la nostra secció de Sons Mediterranis. Tenim entre mans una obra superba anomenada Patchworks, un disc creat i interpretat per un quartet de circumstàncies que ho és des de fa força anys, quasi dues dècades. Quatre virtuoses de les cordes, que amb el nom de Toxo, per al seu projecte, han editat recentment el quart treball discogràfic. Obra instrumental de textures sinuoses, Patchworks ens permet capbussar-nos en un peculiar univers sonor que connecta tradicions helèniques i escandinaves de manera tan subtil que es fa difícil dir exactament quina té una presència més significativa. Potser cap de les dues, però és cert que la lira grega de la gran Kelly Thoma es fa inconfusible en cada compàs de les composicions. A la talentosa grega l'acompanyen a Toxo, la francesa Eleonor Billy amb la seva Nickel Harpa i les noruegues Anne Hitt amb el seu violí Hardanger i Sigrun Eng amb el violoncel. Bregades les quatre en territoris folk i de sons clàssics de diferents contrades, ens delectaran tot seguit amb dues delícies del seu nou àlbum, que com sempre sonaran sense pausa. Clear Corona Skies i Ametistos.

Com sempre, ens ho estem passant molt bé, tot compartint amb vosaltres algunes de les músiques meravelloses que ens han arribat en els darrers mesos a la nostra discoteca. Però arriba l'hora de dir-vos adeu. Encara gaudim fins a completar les dues hores de programa amb les formidables composicions del disc Patchworks, última obra de Toxo, quartet fundat l'any 2008 a Oslo, la capital noruega, per quatre virtuoses de les cordes que han trobat en l'àmbit de la fusió un equilibri envejable. Els colors tonals de l'Orient Mitjà es troben amb la melanconia escandinava. Elements de música de cambra s'entrellacen amb la improvisació i el halling noruec, conviu en el mandilatos grec. Per experiència sabem que no tots els intents de fusió arriben a bon port. No ens sorprèn, perquè no és gens fàcil crear coses absolutament innovadores partint de tres o quatre tradicions atàviques. Toxo ho van aconseguir a la primera, ja fa quasi dues dècades, i en Patchworks, el seu nou disc, continuen demostrant que el que elles fan és absolutament irrepetible. Us deixem fins al final del programa amb més llaminadures sonores de Toxo, Melisanti, Once Upon a Time, Clear Halling, Tutti Gavian i, si queda temps, alguna més. Som a la vostra disposició a Facebook, a l'adreça electrònica de messenger@yahoo.es o en el nostre blog musicademessenger.blogspot. Sigueu molt feliços i fins la setmana vinent.

Aquest divendres 2 d'octubre a les 5 de la tarda a la sala cooperativa Tardeo de Benestar. Anirà a càrrec de DJ Juancar, DJ i facilitador d'Ecstatic Dance. És un viatge a través de la música on es balla lliure de judicis i es connecta amb el propi cos. Activitat gratuïta, Tardeo de Benestar, aquest divendres 2 d'octubre a les 5 de la tarda a la sala cooperativa.

0: RAC 107. Serveis informatius.
1: Benvinguts a les entrevistes trimestrals corresponents a aquest mes de setembre de 2026 amb els portaveus dels diferents grups polítics amb representació a l'Ajuntament. I avui tenim els nostres estudis a la portaveu de Sumem Esquerres Apareig, Cassandra García. Benvinguda de nou.
2: Hola, Rosa, què tal? Com esteu?
1: Doncs bé, al llarg d'aquests 20 minuts parlarem de temes relacionats lògicament amb el nostre municipi, amb el poble, i quina és la visió que des d'Assumim Esquerres Apareig doncs, li donen. Per començar, Cassandra, podríem parlar del darrer ple municipal ordinari del passat 24 de setembre, en el qual no es va aprovar el compte general de l'exercici 2025, en el que el grup Assumim Esquerres es va abstenir. Què hem de dir d'aquest tema?
2: Doncs bé, Rosa, com vam explicar una miqueta en el darrer ple, com comentaves, doncs el compte general no es va aprovar. Nosaltres, evidentment, no podíem votar en contra d'uns comptes que nosaltres formàvem part de l'equip de govern durant tot l'any 2025, no? Per tant, home, doncs una mica per coherència, doncs havíem d'almenys abstenir-nos, no? En aquest sentit, l'abstenció, doncs, ve una mica també, doncs, provocada perquè sí que realment que un cop coneguda la liquidació, perquè evidentment, encara que formés part de l'equip de govern, no obstant això, tant la Gemma com jo, doncs nosaltres sí que gestionem, evidentment, les nostres àrees i portaven els comptes, doncs, molt al dia, però, d'altra banda, clar, a la resta de l'equip de govern, doncs, bueno, aquesta informació, doncs sí que és veritat que fins que tu no veus la liquidació general, doncs tampoc pots avaluar ben bé. És evident que nosaltres ja intentàvem fer, doncs, pressió i força, doncs, cap a la regidoria, sobretot cap a equipaments, perquè sí que en l'àmbit educatiu, doncs, a mi m'afectava més directament en tant en quant jo portava la regidoria d'educació durant tants anys, i és evident, doncs, que hi havia aquesta manca, no?, d'inversió a les escoles, i sí que és un tema, doncs, que es tractava molt sovint amb les direccions de les escoles, i per tant, doncs, sí que s'intentava, doncs, bueno, que es fessin més inversions en l'àmbit de les escoles, i evidentment, doncs, d'altra banda, doncs, el tema d'inversió, sobretot cap a la via pública, no?, que això jo crec que no cal ni esmenar-ho perquè, doncs, tothom ho veu, no?, i projectes que tenien pactats, no?, entre tot l'equip de govern, com per exemple era, doncs, el parc que estava situat, doncs, allà molt al Parc del Quesito, no?, el famós Parc del Quesito, i per tant, doncs, bueno, inversions que sí que veiem que estaven bastant estancades i que sí que vam considerar, doncs, fent aquesta lectura de la liquidació, doncs, que s'haurien d'haver portat a terme, no?, com vaig dir en el ple. Evidentment, nosaltres assumim la nostra part de responsabilitat, nosaltres formàvem part d'aquest equip de govern i, per tant, tot i que internament sí que s'intentaven fer les gestions perquè tot això es produís, però no s'arribava a produir, no? I per tant, doncs, arrel d'aquí, doncs, vam decidir, doncs, fer aquesta abstenció.
1: Uh-huh. A la pràctica, què suposa no haver aprovat o no haver executat aquest compte general?
2: Doncs, finalment, crec que no és vincular, no? O sigui, al final, el compte general, doncs, igualment passa als estaments superiors i, per tant, s'analitzarà de totes maneres.
1: Canviem de tema, tot i que han relacionat, lògicament, també amb el pressupost, perquè tot, sense voler, va relacionat amb el tema econòmic, lògicament. D'aquí a pocs dies començarà el nou institut d'escola, parlem de l'obra, d'execució petita, començarà ja a moure's i començarà a veure's aquest tema. Com a regidora d'educació, fins fa poquet, m'imagino que contenta també, no?
2: Home, Rosa, molt contenta, molt contenta. La veritat és un d'aquells projectes que em fa molta il·lusió. Penso que és un projecte també és molt de poble. Jo he estat liderant aquest projecte des de l'inici, perquè es va començar ja amb el govern plural i, per tant, doncs, a l'any 2019 ja parlàvem de l'Institut Escola. Hem tingut moltíssims entrebancs en el mig, la majoria coses alienes a l'Ajuntament, però finalment, doncs, bueno, tot s'ha endarrerit més del que ens hagués agradat, això és evident. I ara, doncs, contents i il·lusionats, no?, de que això finalment, doncs, pugui tirar endavant, i ara, doncs, es començarà l'obra del clavegueram, que s'han de fer una sèrie d'actuacions, i després, doncs, tot seguit, doncs, es començarà l'obra de la construcció de l'Institut Escola, no? Jo penso que és un projecte molt necessari, primer, per una banda, perquè tot i que la natalitat està baixant, i per això, no?, hi ha gent que aquests últims 2 anys s'ha qüestionat la necessitat d'haver de construir un nou edifici educatiu quan la natalitat baixa, no? però jo penso que és molt interessant per dos raons. Una, perquè és cert que la natalitat està baixant, però també és cert que el poble està creixent. I tenim diversos sectors, com l'Espai Central, doncs, que en pocs anys doncs, aportarà més gent en el nostre municipi a viure, no? I això repercuteix directament en el volum d'infants que haurem de donar servei a nivell educatiu en el nostre municipi. Per tant, o sigui, ens estem avançant a una necessitat que tindrà el poble a nivell educatiu d'aquí uns anys. I d'altra banda, doncs, ofertem a la ciutadania doncs, un sistema educatiu fins ara que no hi ha en el poble, que és una escola, institut-escola de 0 a 16 anys, continuat, no?, aquesta etapa educativa de manera pública. I, per tant, doncs, jo crec que també és una bona opció per les famílies, no? I crec que serà un projecte molt il·lusionant. I, a més, doncs, les instal·lacions són molt xules, o sigui, els renders que ens ensenyaven els arquitectes són magnífics, és un espai i un edifici doncs, que amb criteris de sostenibilitat, amb aerotèrmies, climatitzat a tope, o sigui que jo crec que ara això també va fer enredar-hi una mica el projecte, uh-huh. perquè ja el teníem tancat per poder executar i també parlant amb la Generalitat vam dir, ostres, igual no té gaire sentit inaugurar un institut, perquè al final diem institut d'escola, però bueno, diguéssim que l'edifici que es construirà és només per l'apartat de l'institut, que no tingui aire condicionat, no?, amb les temperatures que estem veient, no?, que mireu, que estem ja quasi a l'octubre i continuem amb maniga curta i amb pantalons curts, no?, que sembla que l'estiu no s'acaba mai. Doncs jo crec que era de rebut, doncs, bueno, fer aquesta petita aturada, refer el projecte en aquest sentit, perquè si no jo crec que ens haguéssim empenedit, no?, entre tots i totes. Al final volem construir doncs un edifici perquè duri 50 o 80 anys i, per tant, doncs ara ens va semblar molt doncs aquells 6 mesos, un any d'enrariment, no?, del projecte, perquè clar, no?, i a mi personalment i políticament doncs és evident que quan abans es comencés a construir millor, però home, jo crec que també s'ha de tenir mirada llarga, no?, en un municipi s'ha de ser responsable, s'ha de dir, bueno, escolta, igual a mi no em va tan bé que això s'enredareixi un any, però a la llarga per al poble i per a aquells infants i joves que estiguin en aquell institut d'escola serà molt millor, no? Per tant, s'havia de tenir paciència.
1: Mm-hmm. També seria potser un bon moment per replantejar en l'àmbit educatiu, no?, aquests sistemes d'energia renovable que també s'haurien d'adaptar a les escoles, per el que deia, no?, que estem a l'octubre i les temperatures són gairebé de maig a juny i els alumnes també estan patint aquesta situació, no? Potser seria també un moment de replantejar, adequar els equipaments, no?
2: Sí, Rosa, sí. O sigui, jo amb aquest tema no hi ha excusa. No hi ha excusa i no hi ha debat. Perquè altres vegades, quan fa anys, no?, havíem parlat amb la Generalitat i ens comentaven, no?, tècnics de la Generalitat, és que el que no podem fer és posar aire condicionat a tots els centres educatius perquè el que estarem fent és encara més pujar, no?, la temperatura global del planeta, no?, i del nostre país, perquè al final els aires acondicionats, doncs, evidentment, sobreescalfen,
1: expulsant,
2: no?, expulsant i sobreescalfen encara més l'atmosfera ja. Però, doncs, si no és això, hem de buscar una altra solució. El que no podem fer és dir que normalitzar que els infants i els joves i els mestres i, bueno, i la comunitat educativa en general, professionals que es dediquen a equipaments, des dels netejadors, conserges, etcètera, etcètera, personal de pas, doncs hagin d'estar en unes condicions als seus llocs de treball doncs sense aquesta climatització, no? Perquè és que és impossible, perquè no es pot treballar. I això ara està passant a les Canàries, que han de suspendre classes per altes temperatures, però és que això arribarà aquí. O sigui, arribarà i ho veurem més aviat que lluny, no?, diguéssim. O sigui que amb això sí que cal un pla contundent en aquest sentit, col·laboració Generalitat-Ajuntaments, el que faci falta. Però jo sí que considero que això ha de ser una prioritat i això s'ha de començar a treballar. Nosaltres ja fa bastants anys veient doncs, aquesta evolució de les temperatures. Vam començar, no sé si te'n recordaràs, Rosa, del projecte Apatis, que va ser molt maco, també, perquè és un dels projectes dels que em sento molt orgullosa, no?, d'haver pogut impulsar, i fer subvencions a totes les escoles, no només a la municipal, sinó també a les públiques de la Generalitat, doncs, per poder transformar els seus patis i fer espais, doncs, més naturalitzats, no? I també les vessants eren naturalitzats i d'inclusió i més feminitzats, també, perquè si no sembla que les pilotes i el futbol acaba ocupant tot el pati, no? I amb aquests tres criteris vam voler, doncs, doncs fer aquesta reestructuració dels patis. També se'ls va oferir, doncs, a tots els equips educatius una formació, perquè no només es quedés tot en una part de disseny, no? De que, ah, mira que patios más bonitos,
1: no?
2: No,
1: que fossin
2: també que fossin
1: útils,
2: pràctics i funcionals, evidentment, perquè, a més, veníem de la pandèmia i, per tant, era important saber treballar el mateix que es feia a les aules tancades, sinó a l'aire lliure, no? Que la pandèmia ens va ensenyar, doncs, que l'aire lliure era més saludable viure i estar més hores. I, per tant, doncs, bueno, va ser un projecte molt maco, com deien, i agafant el fil del que estàvem parlant, doncs, espais que ara són més naturalitzats, on hi ha més plantes, hi ha més verd, hi ha més sorra, no hi ha tant ciment, i, per tant, doncs, es van poder fer espais, doncs, i també més ombres, no? Moltes de les escoles van aprofitar les subvencions, doncs, per comprar tendalls i instal·lar-los i així tenir, doncs, una mica més d'ombres, que vulguis que no, doncs, rebaixen una mica la temperatura, que al final és un grau o grau escaig, però, bueno, ajuda, no?, a pal·liar una mica.
1: Uh-huh. Un tema que queda damunt la taula, perquè segurament que en parlarem més endavant,
2: sí,
1: perquè
2: sí,
1: és tant. Urgent.
2: Sí, sí.
1: I altres temes de l'actualitat, precisament, no?, ens porta a parlar del cas Mari Carmen, qui no ha escoltat en aquests dies parlar del desnonament d'habitatge social. Sobre aquest tema, sumem, què n'opina?
2: Doncs, bueno, era... No, feia poc teníem una conversa, no?, amb uns familiars i ho comentaven, no?, això de l'habitatge. En algun moment ha de passar ha d'haver-hi alguna cosa que passarà, perquè, clar, no, això no pot continuar disparant-se i mai posar el fre, no? I mira, doncs ha sigut el cas Mari Carmen el que ha hagut de detonar, no? Perquè una senyora amb la que és fàcil empatitzar, òbviament, I és un cas, doncs, d'injustícia que jo penso, no?, que tothom ho veu, no? És evident que hi ha tot un sector que suposo que ho heu vist, no?, que ha sortit també, doncs, bueno, amb insults, etcètera, etcètera, però, bueno, ja sabem quin sector és, ja sabem d'on provenen aquestes crítiques i el que es vol defensar, no? I, per tant, bueno, no entraré a fer més valoracions sobre aquest sector. Jo crec que Mari Carmen, doncs, és un d'aquells cas molt escandalosos, no?, que sí que posen a sobre la taula que hi ha un problema real amb l'habitatge, que li pot tocar a qualsevol, a totes les edats, i que per tant s'ha de fer quelcom, no? Perquè no és només que li afecti als joves, que no poden marxar de casa, que també, que uh-huh, és evident que amb 30 anys no puguis marxar de casa, tot i tenir una bona feina. Ostres, doncs alguna cosa està passant, no? I per tant sí que s'hauran de posar les mesures necessàries, doncs, per intentar, bueno, aturar, no?, aquests preus i que la gent, doncs, tingui dret, doncs, a l'habitatge, a la vivenda. I sembla que estem de cop una altra vegada, no?, el 2012, 2015, i és fort, no? Sembla que no hem après. Jo dic, home, no sé si ha de venir una altra crisi, que no hem après res dels anys... Doncs sembla que no, no? O sigui que és curiós, aquí a Parets del Vallès, no?, que al final és el que nosaltres tenim,
1: no?,
2: la competència. Bueno, competència en habitatge tampoc, no?, però no tenim competències en moltes coses, sempre ho hem dit, i al final els ajuntaments som la primera pedra on el ciutadà, doncs, ve a picar-te perquè l'ajudis, perquè, uh-huh, al final el ciutadà busca ajuda i l'ajuda més directa la té en el seu ajuntament, i per això, doncs, la política municipal ha de servir. I per tant nosaltres des d'aquí, des de l'Ajuntament, doncs, evidentment seguim molt de prop el tema dels 58 habitatges de protecció oficial que s'han de construir a l'espai central. De fet, vam fer una pregunta en el darrer ple, uh-huh, al senyor alcalde, perquè l'últim que vam saber era que es tramitarien a través d'una fundació, cosa que nosaltres també vam votar a favor, perquè considerem que si ara mateix l'Incasòl, doncs, no té recursos humans, diguéssim, per tirar endavant tots els projectes que ha de desenvolupar arreu del territori, doncs ja està bé que ho facin fundacions. No, en aquest sentit, mentre tot sigui transparent, no tenim cap problema. Lo important és que es facin aquests habitatges. I a més, doncs, també nosaltres insistim molt en els habitatges que hi ha davant de la benzinera, no? Tot aquell bloc de pisos que, com tothom sap, doncs, són de la Sareb i que, doncs, hem de mirar i hem d'intentar trobar la manera de veure si això, doncs, ho pot assumir la Generalitat, no cal ni que us assumeixi l'Ajuntament, la Generalitat, i a través d'aquí, doncs, veure si es pot fer, doncs, també algun tipus de lloguer social, lloguer assequible, etcètera, etcètera. I d'altra banda, doncs nosaltres també posem a sobre la taula el tema del plàtan, que sembla que ja no es parla d'aquest tema, i va ser un tema de moltíssima tensió dins del nostre municipi, que va ocupar, doncs, l'agenda política i social del nostre poble durant molts mesos, i ja no es parla d'això. El plàtan el va acabar comprant l'Incasòl, que no entraré ni en les maneres ni en les formes, perquè segurament, doncs, tampoc tinc tota la informació. Però ara mateix el que sabem és que aquell terreny és de l'Incasòl, que desenvolupi allà els habitatges. Hi ha un projecte que desenvolupi els habitatges protegits.
1: I no sabem per què està aturat, hores d'ara, aquest projecte.
2: No sabem res. Allò ho va comprar l'Incasòl, no? Se suposa, bueno, allò va ser com va ser. I, per tant, ara, doncs, bueno, aquells terrenys són de l'Incasòl. Vinga, que construeixin.
1: Un tema, com dèiem, no?, que va portar molts mesos i que es va callar i després no es va tornar a parlar mai més.
2: Bueno, ja sabem que a vegades hi ha interessos i ara no interessa parlar d'aquest tema. Bueno, doncs posem-ho a sobre la taula, perquè a mi sí que m'interessa parlar d'habitatge, i allò és un terreny de l'Incasòl, doncs que construeixin habitatges.
1: Veurem cap a on va aquest projecte, no? De moment sabem que, com deia Cassandra García, els terrenys el va comprar Incasòl. Ja veurem quin serà el segon pas que farà. També hem de parlar d'aniversaris de serveis a la comunitat, al poble, molt bons, molt importants, i que són 20 anys. Es diu ràpid, 20 anys al CEDIAP. També com a exregidora de Salut, també imagino que et toca la fibra, aquest tema, no?
2: Sí, i tant. Jo ja sabeu que sempre hem mantingut una relació amb el CEDIAP extraordinària, com no pot ser d'altra manera, i jo espero que els futurs governs ho continuïn fent. La veritat que jo sempre ho he dit, el CEDIAP és una d'aquelles joies que tenim en el nostre municipi. Altres municipis, el CEDIAP, doncs, malauradament, tenen moltíssim volum de feina i s'han de repartir en un CEDIAP per diversos municipis. Nosaltres aquí a Parets tenim la gran sort de que tenim un CEDIAP només i exclusivament per Parets del Vallès.
1: Disculpa, Cassandra, per qui no sàpiga què és el CEDIAP, ràpidament resumit.
2: És un centre d'atenció i prevenció precoç d'infants de 0 a 6 anys. Quan ja tens 6 anys, doncs et passen al CESMIG, no?, que és l'estament que et continua fent aquest seguiment, doncs, per temes de trastorns, per temes de, bueno, manca d'habilitat motriu, psicològiques, o sigui, treballen psicòlegs, fisioterapeutes, logopedes, i per tant és un acompanyament inclús familiar, no?, perquè també a les famílies, doncs, els hi intenta ensenyar una mica com poden ajudar els seus infants també des de casa, i també fan coordinacions a les escoles. I en el nostre cas, a Parets del Vallès, doncs, des que jo soc regidora, es va signar un conveni també amb elles per fer prevencions a les escoles bressol, i aleshores, doncs, clar, aquí a Parets és difícil que se'ns escapi, sempre ho diem, no?, un cas d'algun infant que tingui alguna mancança o alguna dificultat, diguéssim, en la seva etapa evolutiva, i que no s'hagi detectat abans dels 6 anys. Perquè, a més, com tenim una xarxa molt ben coordinada, perquè des de Servei d'Educació, amb la responsable d'Educació i les tècniques, doncs això sempre s'ha cuidat molt, tenir una xarxa, doncs, molt coordinada i molt integrada, doncs, tant en pediatria com en direccions de bressol i escoles, tant amb les professionals del CEDIAP, no em vull deixar cap professional del sector, doncs això sempre s'ha cuidat moltíssim, i per tant, l'infant no el detecta a la bressol perquè no va a la bressol perquè no està matriculat, el detecta a la pediatra, i si no, la família es posa directament en contacte amb el CEDIAP, que això també es pot fer, i per tant, crec que en això som un municipi, doncs, que protegeix molt aquesta primera etapa de la petita infància, i per tant, doncs nosaltres molt contentes que el CEDIAP ja, doncs, compleixi 20 anys. Aquest cap de setmana, doncs, faran la seva celebració, i des d'aquí, doncs, evidentment, felicitar-les per tota la feina que fan. És un orgull tenir-les en el municipi. Qualsevol família que ha pogut tenir els seus serveis, doncs tothom parla meravelles, o sigui que bueno, aquest és un grau de qualitat, la veritat, que ofereixen, de molt alta qualitat, no? I penso, doncs, que s'ha d'agrair perquè al final també són feines molt, molt vocacionals i elles sempre fan de més. Jo he parlat molt amb elles durant aquests anys i la veritat que sempre fan de més, no? No es queden en l'estrictament professional. I per tant, doncs, aquesta implicació cap al nostre municipi jo crec que s'ha d'agrair, ens hem de sentir orgullosos i evidentment felicitar-les i que dissabte doncs, tinguin una jornada doncs magnífica i encantadora.
1: Dos darrers temes abans de que se'ns esgoti el temps de l'entrevista. Un és una miqueta en general com es veu al poble, moltes queixes de falta de neteja, de manteniment. Sumem esquerres, què n'ha de dir?
2: Jo crec que és una evidència, no? No podem dir pas al contrari. Rosa, nosaltres hem posat moltíssimes instàncies en el sentit aquest de peticions. I la veritat que la manca de manteniment és el que comentaven al principi, no, d'aquesta entrevista amb el tema de la liquidació del pressupost. No s'entén com sent un ajuntament amb el pressupost que té, que en aquest ajuntament hi ha diners, gràcies en part, evidentment, de tots els residents de Parets, no, amb els impostos, però també gràcies al gran teixit industrial que tenim. No ens podem oblidar de les empreses, que a vegades se'ns passa... No? I és molt important parlar de les empreses, parlar del gran teixit industrial que tenim en el nostre municipi i que gràcies a això també ens permet doncs, tenir un pressupost per un poble de 19.000 habitants, un pressupost bastant bo. I per tant, no s'entén doncs, a vegades la falta de manteniment que es veu. No? O hi ha una manca de control dels contractes en aquest sentit, o els diners, al final, que ja destines en el pressupost aquestes inversions de via pública i el manteniment del verd, de via urbà, això s'ha d'acabar. I un altre tema és la quantitat d'arbres que estem veient tallar sense cap sentit durant els darrers mesos. Nosaltres no estem a govern, no tenim aquesta informació. Hem posat instàncies, no se'ns contesten, però ens preocupa bastant, bastant. Nosaltres portàvem la regidoria de Medi Ambient i sabem que els arbres, si estan sans, no es poden tallar. I, per tant, sota quins criteris s'estan tallant tots aquests arbres que estem veient en els darrers mesos, no? Perquè l'eixample és una barbaritat. O sigui que, bueno, veurem a veure, no?, en aquest sentit, què diu el govern actual.
1: Uh-huh. Últim minut, Cassandra.
2: Govern que està totalment en precari. Rosa, deixa'm dir-ho, perquè la veritat que és que, clar, sembla que les coses funcionen, perquè, bueno, tenim tècnics meravellosos a la casa, que, com tu mateixa, com el Carles, com tots els que formeu comunicació, bueno, i tots els tècnics, evidentment, no em vull deixar ningú, però clar, que sou implicats amb la vostra feina i tireu endavant. Però és evident que la situació d'en precari que tenim no s'hauria d'admetre i que, no sé, jo no em cansaré mai de dir-ho, no?, fins que arribin les eleccions del maig. O sigui, una miqueta de reflexió, una miqueta de responsabilitat. O sigui, quan algú perd la confiança de tants regidors, ostres, això s'ha de reflexionar i un no es pot quedar en el poder simplement per continuar en el poder, perquè és evident que el poble està paralitzat.
1: Deixarem el tema per la pròxima entrevista, que en parlarem segurament, era referent a les eleccions al mes de maig. Tindrem més temps de parlar àmpliament. Gràcies, Cassandra García, portaveu regidora de Sumem Esquerres a Parets, per l'entrevista corresponent a aquest mes de setembre.
2: Moltes gràcies per tot, Rosa, a vosaltres.
0: Notícies vespre. Cada dia, a 8:15 del vespre, amb tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental, a RAP 107 FM.
1: Molt bona tarda, benvinguts un dia més a l'informatiu de RAP 107, corresponent a aquest dimecres, aquest 30 de setembre de 2026, amb tota l'actualitat de la jornada. Un dels temes que tractarem al nostre informatiu serà un dels punts a la darrera sessió plenària del passat 24 de setembre. Dins la sessió de ple ordinari parlarem del nou jutge de pau a partir d'ara, que serà en Joan Tasquer, que substitueix a Glòria Mollar. És un dels temes que tractarem al nostre informatiu. En tenim d'altres que tot seguit i en format de titulars també us avancem.
0: Aquest és el sumari de l'informatiu.
1: A l'àmbit de successos també parlarem de dues actuacions en aquests dies, en les últimes hores, en aquests dies a Parets del Vallès, de la mà de policia local de Parets. També en parlarem avui de les entrevistes trimestrals d'aquest mes de setembre, que vam començar a emetre-les ahir dimarts, exactament amb la regidora de Parets per la República Junts per Catalunya, Neus Jordà, i avui escoltarem un petit resum d'aquests 20 minuts d'entrevista. L'artista visual per a Tairis Paris participa fins al desembre a la quarta edició del Montmartre, una fira digital d'art contemporani. Totes aquestes notícies, juntament amb la resta de l'actualitat local, un cop d'ull també a l'actualitat de la comarca, la previsió meteorològica i l'apunt del dia, la curiositat de la jornada, que avui ens portarà a parlar del primer banc de sang modern del món, que es va crear, el va crear, de fet, un català. Ho sabíeu? I gairebé ningú ho sap. Coneixerem la història d'en Frederic Duran i Jordà. Després ja, tota l'actualitat esportiva de la jornada. Rebeu una salutació de qui us acompanya, qui us parla, en nom dels serveis informatius de RAP 107, Rosa Díaz. Comencem.
0: RAP 107, serveis informatius. Un repàs de l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental.
1: Aprovat per unanimitat de tots els grups polítics amb representació al plenari al punt del ple del passat dijous 24 de setembre, el punt número 8 que feia referència a l'aprovació de la designació del nou jutge de pau titular, en Joan Tasqué García, que substitueix a l'actual jutgessa de pau, Glòria Moller López. Comencem escoltant el secretari de l'Ajuntament de Parets, Eduard Llussart, que exposava el procediment d'aquest punt de l'ordre del dia.
3: Primer, designar el senyor Joan Tasqué, domiciliat a Parets del Vallès, com a jutge titular de pau. Segon, donar trasllat d'aquest acord al jutjat de Gà, que ho elevarà a la sala de govern, tal i com assenyala l'article 101.3 de la llei orgànica 6/1985 d'1 de juliol de Poder Judicial i article 7 del reglament 3/95 de 7 de juny dels jutges de pau.
1: El jutge de pau és una autoritat judicial present als municipis on no hi ha un jutjat de primera instància i instrucció, com és el cas de Parets. La seva missió és garantir una justícia de proximitat accessible a tothom i adaptada a les necessitats de la vida local. En molts casos actua com a referent de diàleg, escolta i conciliació en assumptes de poca quantia o conflictes veïnals. La regidora portaveu d'Ara Parets pel Canvi Esquerra Republicana, Kènia Domènech, parlava de la funció del jutge de pau.
4: En canvi, votarem a favor d'aquesta proposta de designació del jutge de pau titular després del debat que es va mantenir a la darrera Junta de Portaveus, i ho volem fer aprofitant aquest moment per donar l'enhorabona al senyor Joan Tasqué i García, desitjar-li molta sort, encerts en aquesta nova etapa i sobretot agrair-li que hagi volgut assumir aquesta responsabilitat al servei de Parets. La figura del jutge de pau és una d'aquelles institucions que potser no sempre tenim prou presents, però que tenen un valor molt especial. Apropa la justícia a les persones i al municipi.
1: Els jutges de pau contribueixen a fer realitat una justícia més humana, propera i preventiva. La seva mirada és coherent amb els valors de la justícia restaurativa, ja que prioritzen el diàleg, la responsabilitat i la reparació dels vincles personals i comunitaris. El portaveu del PSC, en Lucio Gat, feia un esment a les persones que es van presentar a la candidatura de jutge de pau a Parets del Vallès.
5: Sí, bé, nosaltres en aquest apartat ja vam apuntar el nostre posicionament a la darrera sessió de la Junta de Portaveus, on es va produir, com s'ha dit, el debat i la valoració pertinent de cadascun dels candidats i candidates. Abans de res, expressar el nostre agraïment, respecte i consideració per totes les persones que han optat per presentar-se voluntàriament a ocupar el lloc de jutge o jutgessa de pau del nostre municipi, perquè sabem que és un lloc vocacional i de servei públic i perquè no sempre, ni tothom, està disposat a dedicar el seu temps particular a la comunitat.
1: Els jutjats de pau són el primer esglaó de l'aparell judicial i existeixen en tots els municipis, com comentàvem abans, en què no hi hagi jutjats a primera instància i instrucció. Van ser creats per Reial Decret el 22 d'octubre del 1855. Són jutges que es caracteritzen pel caràcter temporal del seu mandat i la seva no professionalitat. No els cal tenir títol de llicenciat en dret, com la resta de jutges. Són nomenats per majoria absoluta per la Corporació Municipal de la demarcació on exerceixen cessant les seves funcions per un període de 4 anys amb la possibilitat de reeleccions il·limitades. Cassandra García, portaveu de Sumem Esquerres a Parets, parlava de les diferents candidatures presentades a ser jutge de pau a Parets.
2: Nosaltres, evidentment, doncs, donarem suport a aquesta proposta. Volem agrair, com ja han fet els companys i companyes d'altres grups municipals, doncs, la participació tan elevada, no?, que ho vam comentar a la Junta de Portaveus, doncs, d'aquestes persones. Ja, com ja s'han comentat, la Maria, la Evelyn, l'Antònia i el Joan, doncs, que s'han presentat aquesta convocatòria. I en especial, doncs, l'enhorabona al Joan Tasqué García, que, bueno, és l'escollit, no, diguéssim, per representar com a jutge de pau, i evidentment, doncs, desitjar-li molta sort i molts encerts, doncs, en aquesta nova etapa.
1: Els jutges de pau són compensats econòmicament per la seva activitat amb càrrec als pressupostos generals de l'Estat. La compensació, que varia segons el nombre d'habitants de cada municipi, és compatible amb els ingressos derivats de les activitats professionals compatibles amb l'exercici del càrrec. El jutge de pau es tria pel ple de la corporació local, com s'ha fet a Parets, a partir dels candidats que s'ofereixen o designat directament si no hi havia cap altra candidatura. La proposta s'envia al jutjat d'instrucció de la demarcació judicial, a la qual pertany, que després del nomenament la comunica a la sala de govern del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Autònoma. Neus Jordà, portaveu de Parets per la República Junts per Catalunya, donava les gràcies a les persones que van presentar les seves candidatures i especialment al guanyador com a jutge de pau de Parets, titular de Parets, en Joan Tasqué.
6: Doncs en la línia de la resta de companyes del plenari, evidentment serà un vot a favor, així es va quedar la Junta de Portaveus. Des d'aquí traslladar l'enhorabona i les gràcies a en Joan Tasqué, el nou jutge de pau a partir d'avui. Sort i encerts, gràcies sobretot per aquest fet vocacional, gràcies també als altres tres candidats que ho van voler ser, i sobretot, doncs, fica en valor, no?, el fet de que hi hagi cada vegada més gent del poble amb ganes de participar de la vida del poble. Crec que això és molt important.
1: Els jutges de pau tenen exclusivament competències civils, tràmits i celebració de tota mena d'actes de conciliació. L'altra gran funció que exerceixen és la de ser registre civil del municipi on radica el jutjat de pau, on es desenvolupen totes les funcions relatives a la tramitació d'expedients registrals, com inscripcions i expedició de certificacions de naixements, matrimonis, defuncions, celebració de matrimonis civils, expedició de fe de vida. Per acabar, l'alcalde de Parets, en Francesc Juzgador, també parlava durant el ple de la designació a partir d'ara de jutge de pau titular de Parets a Joan Tasqué García.
7: Agrair a totes les persones que s'han presentat jutge de pau. Vull dir, com ja s'ha dit, no per repetitiu, no té menys importància i menys valor, doncs és molt d'agrair que hi hagi gent que vulgui dedicar-hi el seu temps a la comunitat, i aquest és un exemple, el del jutge de pau és un d'aquests exemples. Per tant, agrair a totes les persones que s'han presentat, i ara ja sí, felicitar a Joan Tasqué perquè serà el nostre proper jutge de pau, si així ho decideixen, perquè ara ho hem d'elevar al Ministeri, no?
1: Aprovat, doncs, per unanimitat de tots els grups polítics amb representació al plenari, el punt del ple del passat 24 de setembre, el punt número 8, que feia referència a l'aprovació de la designació del nou jutge de pau titular, en Joan Tasqué García, que substitueix a l'actual jutgessa de pau, Glòria Moller López. El jutge o jutgessa de pau, així com els seus substituts, són nomenats per un període de 4 anys per la sala de govern del Tribunal Superior de Justícia respectiu, a proposta del ple de l'Ajuntament corresponent, amb el vot favorable de la majoria absoluta dels seus membres. Com ha estat passat 24 de setembre a la sessió plenària? Recordem que el jutjat de pau a Parets del Vallès està situat a l'Avinguda Lluís Companys número 19, a la segona planta, al telèfon 93 573 0304, obert de dilluns a divendres de 9 del matí a 2 de la tarda.
0: RAP 107, serveis informatius.
1: La policia local de Parets del Vallès va detenir el passat 24 de setembre un home com a presumpte autor d'un delicte de violència de gènere, malgrat que tenia una ordre judicial d'allunyament de la víctima, per la qual cosa se li imputa d'un delicte de trencament de condemna. Els fets van tenir lloc durant la tarda del dia 24, quan la policia local va rebre una trucada telefònica d'una ciutadana que alertava d'una possible agressió dins un domicili del municipi. Una patrulla del cos policial es va desplaçar immediatament al lloc dels fets. En arribar-hi, els agents van efectuar les comprovacions oportunes i van accedir a l'interior de l'immoble, on van localitzar el suposat agressor. Durant la detenció, els agents van comprovar que l'home tenia vigent una ordre judicial d'allunyament que li prohibia apropar-se a la víctima. La policia local va detenir l'home pel presumpte delicte de violència de gènere i per l'incompliment d'una condemna d'allunyament. D'aquest succés ens donava els detalls l'agent portaveu de la policia local de Parets, en Xeva Martín.
8: Els fets es van produir el dijous dia 24, quan a la central de la policia local de Parets es va rebre trucada d'una ciutadana informant d'una agressió a l'interior d'un domicili ubicat a la zona del nucli antic. Ràpidament es va desplaçar al lloc una dotació de la policia local, que un cop van poder accedir a l'interior del domicili van comprovar que allà hi havia una parella i van poder constatar que realment la dona va patir diferents agressions. Per aquest motiu es va identificar l'home, el qual es va comprovar que sobre la noia hi havia una ordre d'allunyament i es va procedir a la seva detenció. Es van instruir diligències per un presumpte delicte de maltractament en l'àmbit de la llar i trencament de condemna.
1: D'altra banda, també la policia local de Parets va detenir el passat dissabte 26 de setembre una persona com a presumpta autora d'un delicte contra la salut pública per la venda de substàncies estupefaents. La detenció va ser efectuada per uns agents que anaven de paisà durant un dispositiu preventiu de robatoris en habitatges. Els policies van intervenir en observar una presumpta transacció de substàncies estupefaents entre dues persones. La persona detinguda va passar a disposició judicial. El mateix agent de la policia local ens ho explicava.
8: Els fets es van produir divendres passat a la tarda a la zona de Can Berenguer, quan un indicatiu de paisà de la policia local de Parets, realitzant tasques de prevenció de robatoris en habitatges, va poder observar una presumpta transacció d'estupefacents entre dues persones. Davant dels fets, i un cop realitzades les comprovacions pertinents, es va procedir a la detenció d'una persona com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública, ja que duia a sobre diferents quantitats de substàncies preparades per a la seva venda i també diners en efectiu.
1: La policia local de Parets recorda la importància de la col·laboració ciutadana davant qualsevol situació de violència i agraeix l'avís que es va rebre, fet que va permetre en els dos casos una ràpida intervenció policial i la detenció del presumpte autor en el cas del succés de maltractament. En cas que es pateixi violència de gènere, es pot trucar, recordem, de forma gratuïta i confidencial al telèfon d'atenció gratuït 900 900 120, al servei d'atenció permanent a les dones en situació de violència, que funciona tots els dies de l'any durant les 24 hores del dia. També s'hi pot accedir a través del telèfon i també a través del correu electrònic amb el número al davant, 900 900 120@gencat.cat. El telèfon és gratuït i confidencial. La policia local de Parets recorda que posa a disposició de la ciutadania el correu electrònic policia.local@parets.cat, a través del qual es pot informar dels fets delictius de manera anònima.
0: Vols tornar a escoltar una notícia? Troba-la a www.rap107.fm. Escolta o descarrega tots els podcasts de la teva ràdio.
1: Aquest passat en dimarts, en 29 de setembre, vam començar amb les entrevistes trimestrals amb els regidors i regidores dels diferents partits polítics amb representació a l'Ajuntament. La primera de les entrevistades va ser la regidora de Parets per la República Junts per Catalunya, Neus Jordà. Com sempre fem després de l'entrevista, fem un petit resum d'aquests 20 minuts de conversa i desgranem alguns dels temes destacats pels portaveus dels diferents grups municipals. Ella destacava del punt del ple del passat dijous 24 de setembre que no es va aprovar el punt que feia referència a l'aprovació del compte general de l'exercici 2025, que no va ser aprovat, com dèiem, per 6 vots a favor dels 3 regidors no adscrits del PSC, 8 vots en contra d'Ara Parets pel Canvi Esquerra Republicana i per al seu grup, Parets per la República Junts per Catalunya, i 2 abstencions de Sumem Esquerra a Parets.
9: No es va aprovar perquè considerem que és inadmissible o que és impossible aprovar un compte general que s'aprova amb només un 13% d'execució de les inversions de les que havien pressupostades. Vull dir, per nosaltres això és una vergonya. I repeteixo que parlem del compte general 2025 perquè ara és molt fàcil assenyalar que estem en un govern de 3 i que així no es pot, però el 2025 era un govern de 9 hi havia una crisi interna de govern que nosaltres veníem denunciant ja feia molt de temps, i al final els números i les proves ho acaben demostrant, independentment del que ha passat i del trencament, doncs això no és una prova. A nosaltres, ho sabeu, els que ens heu escoltat en infinitat d'ocasions i com gestionem nosaltres les xarxes, etc, que som més de construir que de criticar, no? No ens agrada tenir un perfil de tot crítica, però creiem que en un punt com aquest sí que és important, doncs, parlar de dades i ser realista.
1: Neus Jordà parlava de les comissions informatives que, tot i que l'equip de govern en minoria segueix la línia de no donar cabuda al debat amb els grups de l'oposició.
9: No, en aquest cas, bueno, és que clar, el perfil de la comissió informativa en teoria hauria de ser que se'ns expliqués tècnicament els punts que van al ple i si cal poder debatre-ho, però la veritat és que les explicacions que ens donen és et donen les xifres i ja. Vull, no hi ha cap tipus de debat. Lamentablement, aquí Parets és una cosa que hem denunciat també moltes vegades, que el que per nosaltres, inclús el ple, ara han canviat perquè estan en minoria, el govern. Però quan el govern era en majoria, al ple no hi havia cap tipus de debat. Vull dir, ni previ ni posterior, ni a porta tancada ni a porta oberta. Uh-huh. És un govern amb el que... És un perfil de política municipal amb la que no existeix el debat, cosa que nosaltres no ho entenem així. Però bé, els que hi ha, doncs sí. Esperem que en menys d'un any això canviï. A veure, estan més comunicatius, però també estan més necessitats. És a dir, tu no pots arribar a un govern amb només 3 vots a favor, que són els seus. Llavors, que en certs punts han estat més predisposats a ser una comissió informativa, hem demanat algun canvi o alguna cosa, poden estar més comunicatius a canvi de l'aprovació? Home, doncs sí. Però no és la tònica habitual, allò que ens estiguem reunint ara cada setmana i ens estiguin passant informació...
1: La portaveu de Parets per la República Junts per Catalunya feia una crítica al manteniment de Parets en general, des dels equipaments i edificis municipals fins a la via pública.
9: És que al final són temes que estan molt relacionats. Nosaltres avui parlarem molt dels precs i preguntes que vam portar al ple, perquè nosaltres sempre hem parlat que la política no l'entenem sota el que pensi la Neus Jordà, ho portem al plenari, sinó que volem ser la veu del poble. I és que entenem que la política és així, més la municipal. Vull dir, al final som representants de la ciutadania. I la gran preocupació, el que més ens fa arribar a la gent del carrer, és el dir, ostres, que en Parets mai havia estat tan malament. Uh-huh. Mai havia estat tan brut, mai havia estat tan deixat, les zones de contenidors mai havien estat tan brutes, el manteniment dels edificis municipals. Ostres, ho estem vivint avui aquí, Carles. Què passa amb l'ascensor d'aquest edifici? I ja no és per a ràdio, que mira, vosaltres ho estan ficant unes cames meravelloses, però és que recordem que en aquest edifici de Lluís Companys està Serveis Socials. Tenim el Departament de Drets Socials, on moltes usuàries són gent amb problemes de mobilitat, etc, o gent gran, i portem mesos sense ascensor.
1: Neus Jordà parlant de crítica constructiva que tots els grups haurien de fer per millorar el poble.
9: I que el divabòmetre diu que no, que la gent a la seva opinió diu que Parets està molt bé. Bueno, jo ja els hi vaig dir, bueno, els hi he dit també és una ocasió, però no fa gaire, en un ple també va sortir, i és que al final, si tu vols governar per tot el poble, has de parlar més enllà del teu cercle de palmeros, del teu cercle de la gent que et vota o que tal, que et diu que molt bé, que ets molt guapo i que tot ho fas molt bé. Has de parlar amb tothom. I has de tenir molt esperit crític, si vols millorar. I llavors jo crec que és una de les grans errades que estem cometent ara, que ens tanquem en la bombolla aquesta que ens envolta a dins que tot ho estem fent molt bé. I tens un poble molt gran, tens més de 19.000 persones, i no tothom pensa igual que els que van a les teves reunions. Llavors potser si obrim una miqueta més mires i obrim l'esperit crític i aprenem a escoltar, jo crec que moltes coses millorarien.
1: Les entrevistes trimestrals seguiran aquest dimecres, 30 de setembre, amb la portaveu de Sumem Esquerres a Parets, Cassandra García. Dijous 1 d'octubre entrevistarem el portaveu del PSC, en Lucio Gat. En dilluns, dia 5, ara Parets pel Canvi Esquerra Republicana, en Jordi Seguell. La darrera de les entrevistes serà el dimarts, dia 6 d'octubre, amb l'alcalde de Parets, en Francesc Juzgado. Durant els 20 minuts d'entrevista abordem els temes de l'actualitat local i altres temes d'interès que cada grup en vol destacar. Entrevistes que es fan a 8:15 del vespre, en redifusió el mateix dia, també a 12:00 de la mitjanit. Les entrevistes les podeu escoltar un cop realitzades al complet a través del nostre web www.rap107.fm.
0: Vols conèixer tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental? A RAP 107 parlen els protagonistes de les notícies.
1: L'artista visual paratà Iris París participa fins al 30 de desembre en la quarta edició de Montmartre, una fira digital d'art contemporani que aplega fins a 72 artistes d'escala internacional. Des del passat dia 1 de setembre, París hi presenta quatre peces que formen part d'una sèrie limitada de 10 obres. Es tracta de la sèrie anomenada Vestigios d'una història no escrita, que és la darrera en la qual ha estat treballant l'artista de parets. En un nou intent de sortir-se de la línia preestablerta i convencional de l'art contemporani, Iris París exhibeix quatre peces que plantegen un joc visual a l'espectador. El mateix artista ens parlava d'aquesta fira digital d'art contemporani en la que trobem obres seves.
10: Doncs sí, precisament estic participant des de l'1 de setembre a la quarta fira d'art contemporani, fira d'art digital contemporani Montmartre. És una fira en la qual jo presento quatre peces d'un projecte concret. És una sèrie limitada només a 10 obres, però bueno, en aquest cas no es tracta de mostrar diferents estils ni diferents facetes del meu treball, no? Sinó algú molt definit. I en aquest cas, doncs, l'última sèrie poder amb la que estava treballant. Jo accedeixo a aquesta exposició que té lloc en una plataforma digital que es diu Arsi, que és la que porta a l'escenari internacional, però jo accedeixo a través de 1819 Art Gallery, que diguem, és la galeria, però alhora també és la que porta el discurs curatorial. Vol dir que no només presenta i representa la meva obra, sinó que també parla de mi i del meu treball, no?
1: Totes quatre obres del paratà Iris París presents a aquesta exposició tenen un plantejament tridimensional, ja que els elements pintats se'ls afegeixen d'altres que traspassen el mur del llenç. Això suposa una superposició de peces que fuig de la pintura per enllaçar amb el collage, l'arquitectura i l'escultura.
10: La galeria porta una lectura verbal que acompanya les obres. Per tant, existeix un diàleg entre la imatge i el discurs que l'acompanya. A veure, és important aquesta exposició com qualsevol altre de les que he fet, però sí que és veritat que la venda sempre forma part naturalment del mercat de l'art i sempre és necessari, però en aquest cas també ser-hi present és molt important, no? Aquesta exposició està situada en un context professional internacional, un públic que va buscar i esperar i trobar aquest nivell artístic. Participar significa formar part d'un espai on la meva obra pugui ser vista, interpretada i sobretot valorada per un públic sensible.
1: A més, algunes peces de l'artista visual juguen amb l'artifici del volum, quan en realitat es tracta únicament de traços fets en pintura. Un exemple més de la recerca artística de l'autor que el porta a buscar creacions que no s'hagin vist mai.
10: El ser també un sistema digital també permet que pugui durar durant molts mesos i estar des de l'1 de setembre fins al 30 de desembre d'aquest any 2026. Ja porta diversos dies treballant i ja tenim informació, és el bo de treballar amb aquest sistema digital, de que d'alguna manera ja sabem de que tot qui té un registre informàtic i és molt fàcil veure doncs, la visibilitat que ha tingut fins ara aquesta exposició. No? I per ara doncs, està tenint... Primer perquè la plataforma Arsi és molt reconeguda i molt important en aquest sector i segona, poder també apropar-se a dates i tot, doncs, resulta que està tenint unes visibilitats potentíssimes.
1: L'exposició Montmartre està allotjada en la prestigiosa plataforma digital Arsi, referent al sector artístic al paratà, i va accedir a través de 1819 Art Gallery, la galeria que representa la seva obra, la qual acompanya les peces amb un text, de fet que permet un diàleg entre la imatge i el discurs de la que la complementa.
10: Aquestes quatre obres al final pertanyen, com comentava, a una sèrie de 10. Són sèries limitades que jo faig. És una estratègia meva, no?, que jo utilitzo d'alguna manera també per poder destacar, no? Si pinto el que pinta tothom, difícil serà destacar. Per això em trenco molt el cap per reinventar-me i treure una idea nova, una manera de treballar més particular o treballar la pintura d'una manera diferent que no s'hagi fet fins ara, el qual dic que és totalment difícil i de vegades impossible, no? Però, i per això intento, d'alguna manera, sempre sortir-me una miqueta de lo convencional. Lo tradicional ja ho he fet durant molt de temps. A nivell tècnic podria pintar qualsevol cosa, però a mi m'encanta la idea de poder construir algú que no s'ha fet, no s'ha vist mai.
1: Iris París valorava molt positivament la seva presència en aquesta mostra, ja que se situa en un context professional internacional que compta amb un públic exigent i sensible respecte de l'art contemporani. Alhora, l'entorn digital permet també un registre acurat de les visites que tenen les diverses obres, com ens deia, una visibilitat que l'obra de París està assolint. Per aquestes raons, l'artista també li dona més valor a la seva presència en aquesta mostra, en aquesta exposició, que no pas el que puguin representar a la venda de les obres, com ens explicava.
10: Aquestes obres treballen amb una idea bidimensional, però alhora també tridimensional, que vol dir que no només hi ha peces pintades, sinó també hi ha una mena de superposició de peces generant aquesta construcció totalment pictòrica i colorista, no? Alhora també juguem amb una mena de trampantojo. Cada vegada tu estàs veient una peça que pots tenir la sensació totalment de que té volumen, però és una peça totalment pictòrica, no? I, bueno, aquest joc, al final, és una petita diversió visual, no? Una intensitat de color pel cervell que estic seguríssim que generarà dopamina a qualsevol persona que se'l miri durant una petita estona.
1: Fins al 30 de desembre, 66 artistes, entre els que s'hi troba l'artista visual paratà Iris París, es donen cita a la quarta edició del Montmartre, la fira digital que reuneix el millor de l'art contemporani actual, pintura, il·lustració, fotografia i molt més en un mateix espai i a l'abast de tothom. Fira 100% digital, una cita imprescindible per a col·leccionistes i amants de l'art i també, com no, curiosos.
0: Tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAP 107 FM.
1: Un darrer punt a l'actualitat local ens recorda que aquest pròxim divendres, 2 d'octubre, de 5 a 7 de la tarda, tenim Tardeo de Benestar. Serà la sala cooperativa a la plaça de la Vila de Parets del Vallès. En aquesta ocasió, aquesta activitat gratuïta porta per nom Static Dance. És un viatge a través de la música on es balla lliure de judicis i es connecta amb el propi cos. Anirà a càrrec del DJ Juan Carran, DJ i facilitador de Static Dance. Recordar que els participants han de portar roba còmoda i aigua. Més informació hi ha sobre aquesta activitat a través del telèfon 667 830 120.

tant de la comarca. Comencem parlant de Salut, que va diagnosticar 307 casos nous d'Alzheimer a la nostra comarca, el Vallès Oriental, Central i el Baix Montseny el passat 2025. El Departament de Salut va comptabilitzar 254 nous casos d'Alzheimer a l'àrea de gestió assistencial del Vallès Oriental Central i 53 a la del Baix Montseny durant el 2025, segons dades facilitades per la mateixa Generalitat. Les dades formen part dels 9.756 diagnòstics nous que es van fer en el conjunt de Catalunya en el mateix període. Segons les mateixes xifres, el 2025 hi havia a tot el país 51.335 persones diagnosticades per aquesta malaltia, de les quals 36.402 eren dones i 14.933 homes. La mitjana d'edat dels casos era de 85 i 82 anys, respectivament. Més enllà dels números, els experts insisteixen que es tracta d'una malaltia cada vegada més prevalent, sigui perquè la societat està més envellida o perquè augmenten els factors de risc, el sedentarisme, la pol·lució o l'aïllament social. L'Alzheimer és una autèntica pandèmia mundial que necessita un abordatge multidisciplinari, segons expliquen els neuròlegs, i en concret la neuròloga que porta a l'Hospital de Granollers. Diu que fa anys que es dedica a pacients amb aquesta malaltia. Segons els números d'aquest centre, actualment el 7% dels seus usuaris de més de 65 anys tenen alguna demència i un 70% d'aquests estan malalts d'Alzheimer. Es tracta d'un registre que fins i tot podria ser superior, perquè no tots els casos encara es diagnostiquen. El primer símptoma d'Alzheimer pot començar amb una pèrdua de memòria, dificultats per trobar les paraules o problemes d'orientació. Els professionals de la Salut insisteixen en la importància de visitar un metge tan aviat com apareguin els primers símptomes de la malaltia. Tenim una finestra d'oportunitats en el moment en què el deteriorament cognitiu no és suficientment important, segons expliquen els neuròlegs. L'Alzheimer no té cura, de moment, però una detecció a temps permet prendre mesures preventives més enllà del tractament farmacològic per donar la corba de la malaltia i que el deteriorament sigui més progressiu. Per això s'ofereixen iniciatives públiques amb llista d'espera, això sí, i privades a través de centres de dia o entitats que en aquest cas es treballen a Granollers i la comarca, on s'imparteixen diversos tallers per estimular la memòria, la lectura o el cos a través de l'exercici físic. En paral·lel, es continuen testant medicaments. De moment, el sistema públic de l'Estat prescriu fàrmacs que alleugereixen els símptomes de l'Alzheimer, però l'Administració Europea ja ha aprovat els primers medicaments que ajuden a reduir la velocitat de la malaltia en un 30% dels pacients en fases inicials. De moment, la Seguretat Social no els finança perquè són molt cars. A Granollers, l'hospital també presentarà en breu un estudi comparatiu que demostra com el control dels factors de risc vascular a través d'ecografies del cervell ajuden a prevenir la demència. I anem a parlar de Mollet i de música. El Sona Mollet, que torna amb música, talent jove i solidaritat, és la 11a edició del Festival Internacional de Música Sona Mollet, que es celebrarà a partir d'aquest mateix dimecres 30 de setembre i fins diumenge 4 d'octubre, la seva 11a edició, amb una programació que combina jazz, piano, música sinfònica i de cambra. El festival torna a reunir joves talents i intèrprets consolidats i manté el seu vessant solidari, amb els beneficis de les entrades destinats íntegrament a la Fundació Josep Carreras contra la Leucèmia. El programa arrenca amb la Maria Canals Porta Cua, que instal·larà un piano de cua a la plaça Catalunya perquè la ciutadania el pugui tocar lliurement durant tota la jornada. La inauguració es completarà amb el recital del jove pianista Guillem León. La programació continua amb el concert de la Mollet Jazz Band i l'actuació de Paula Vilà Quintet. El cap de setmana arribaran dues de les principals propostes del festival. Dissabte, al Teatre de Can Gomà, l'Arts Simfònica Jove, una orquestra formada per més de 60 joves músics de tot Catalunya, dirigida per en Josep Maria Sauret i amb la pianista Daria Pitjai com a solista convidada. I diumenge, l'orquestra Ortemis posarà el punt final a aquest festival amb Bon Voyage, un espectacle que combinarà música, teatre i humor i que comptarà amb 10 músics intèrprets. El Sona Mollet va néixer l'any 2016 en record de la pianista molletana Anna Villaescusa Rebull. Les entrades per als concerts es poden adquirir al Centre Cultural La Marineta i també a través de la plataforma Covid.
Parlem ara del Museu

0: de Ciències Naturals, que recorda que a Catalunya no hi ha hagut cap cas de ràbia humana per ratpenats. El Museu de Ciències Naturals de Granollers ha demanat una comunicació més rigorosa i proporcionada sobre el risc de ràbia associat als ratpenats i ha criticat el missatge que el Departament de Salut va difondre aquest passat dilluns amb motiu del Dia Mundial contra la Ràbia. El grup de recerca Vibio, adscrit al Museu i al Centre Tecnològic Beta de la UBIC, considera poc rigorós i confús que Salut posi en èmfasi especial en els ratpenats en relació amb la transmissió de la malaltia a Catalunya. Els investigadors recorden que al país no s'ha registrat cap cas de ràbia humana associat als ratpenats i adverteixen que missatges així poden generar alarma infundada cap a una fauna protegida i molt beneficiosa. Segons el BBO, el missatge de Salut barreja informació sobre els països on la ràbia és endèmica, les agressions provocades per animals com els gossos i la situació específica dels ratpenats a Catalunya. El grup denuncia que el test al·ludeix a agressions i atacs de ratpenats alhora que afirma que els ratpenats no ataquen a les persones. Una contradicció que adverteixen pot fer creure que aquests animals ataquen. De fet, diversos mitjans ja han parlat d'un augment dels atacs de ratpenats. Per als investigadors, el terme correcte és contacte o possible exposició després del contacte i no atac. El grup també subratlla que un contacte amb un ratpenat no equival a un cas de ràbia ni implica haver contret la malaltia. I recorda que a Catalunya no s'ha produït mai cap cas humà associat a aquests animals. La presència esporàdica del virus justifica mantenir la vigilància, diuen, però no converteix els ratpenats en una amenaça sanitària general. Citant l'organització europea Eurovats, el BBO assenyala que els casos de malaltia per aquest virus en humans són molt rars i que no hi ha registres de ratpenats amb ràbia que hagin atacat persones o animals domèstics al continent.
1: El temps a RAC 107 FM.
2: Hola, què tal? Després del dia intens de meteorologia que vam tenir ahir, no només aquí Parets del Vallès, sinó el conjunt de Catalunya, recordem que aquí van caure 25 litres per metre quadrat a punts com el Pau Vila i uns 30 litres, per exemple, a la zona de l'Eixample, amb una temperatura que al final vam arribar fins als 27 graus a les hores centrals del dia, i és que vam tenir moltes més estones de sol amb una tarda que va quedar molt més tranquil·les, ruixats que sí que van aparèixer a la Catalunya central i comarques de Lleida, però repetim que aquí finalment no ens van afectar. Aquesta nit hem tingut una mínima de 18 graus i aquest matí hem tingut jornades d'inestabilitat. Han sorgit ruixats que no han estat gaire importants. Han anat circulant, sobretot per les comarques al nord de Tarragona, també agafant-les a Barcelona, i hem tingut alguna gota que ens ha acabat afectant. Repetim, ha estat ben poqueta cosa, amb una tarda que tornarem a tenir obertura de clarianes i una pluja que tornarà a aparèixer sobretot a la zona del Pirineu i també a la zona dels ports. Puntualment inclús ho podíem fer amb intensitat. I avui les temperatures seran molt semblants a les d'ahir, perquè vam tenir moltes més estones de sol, inclús una miqueta més altes. De fet, no descartem avui la jornada més càlida de la setmana. Ahir hem dit que vam arribar als 27 graus, doncs bé, entre els 27, 28, puntualment 29 graus aquí a casa nostra. De cada demà dijous no farà net el tot, i és que tindrem una jornada on al matí tindrem molts núvols i a la tarda tindrem la presència de ruixats. Uns ruixats que, sobretot, els més destacats quedaran concentrats Pirineu, Prepirineu, Catalunya central i, sobretot, també a les Terres de l'Ebre. Però tots aquests ruixats no descartem que puguin acabar afectant-nos al llarg de la jornada aquí al prelitoral central. Haurem d'estar molt pendents perquè molts d'ells podran anar acompanyats de tempestes, sobretot, per exemple, els que es localitzaran a les Terres de l'Ebre. I demà, a poc, les temperatures aniran tirant cap a baix. Demà podrem tornar a fer uns 25 graus, un ambient una miqueta més suau. I de cara als propers dies ens mantindrem amb aquesta inestabilitat, ruixats de poca entitat que ens podran afectar i sobretot amb unes temperatures que a poc aniran tirant cap avall fins a arribar al cap de setmana, que es normalitzaran. Sí que és cert que de cara a diumenge, les darreres hores de la jornada, podríem tenir molta més precipitació al conjunt de Catalunya. Així doncs, pendents d'aquests ruixats que aniran apareixent molt més esporàdics, molt més aïllats, i que demà, sobretot el gruix de les precipitacions, afectaran a la Catalunya central. Ho anirem seguint atentament aquí a RAC 107 i a Twitter, a Meteparets. Que vagi molt bé!
1: Tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAC 107 FM. Notícies.
0: Acabem amb l'apunt del dia, amb la curiositat de la jornada, que avui ens porta a parlar del primer banc de sang modern del món que es va crear. En aquest cas el va crear un català, en Frederic Duran i Jordà. Quan avui un hospital necessita sang per salvar una vida, sembla una cosa normal. Tanmateix, fa menys d'un segle, conservar i transportar sang era un autèntic repte. En aquest context, un metge català, en Frederic Duran i Jordà, va idear un sistema tan innovador que va canviar la medicina moderna i va establir les bases dels actuals bancs de sang. Frederic Duran i Jordà, nascut el 1905 i mort el 1957, nascut a Barcelona, és, sens dubte, un dels científics catalans més influents del segle XX. Tot i això, el seu nom sovint queda eclipsat per altres figures internacionals. Tanmateix, sense ell, les transfusions de sang modernes no serien possibles. Va crear el primer sistema eficient per conservar, classificar i transportar sang a gran escala, un model que després adoptaria el món sencer. Per entendre la magnitud del seu descobriment, cal recordar que fins a principis del segle XX, les transfusions es feien directament d'un donant a un receptor, de braç a braç, i sovint amb resultats imprevisibles. A més, la sang es feia malbé ràpidament i no existia cap manera segura de conservar-la ni de transportar-la lluny del lloc de donació. Això limitava enormement la medicina d'emergència, la cirurgia i, sobretot, l'atenció en temps de guerra. En el transcurs de la Guerra Civil Espanyola, entre el 1936 i el 39, Duran i Jordà va idear un nou mètode de transfusions indirectes, és a dir, extreure la sang del donant, conservar-la i transportar-la fins al front, on els soldats necessitaven aquella sang. Concretament, la primera transfusió amb aquest sistema es va fer al front de l'Aragó, amb un simple camió refrigerat de transport de peix. Duran i Jordà va crear el primer banc de sang del món. Va establir un protocol científic de recollida amb controls estrictes. Va introduir l'ús dels citrats per evitar la coagulació. Va dissenyar ampolles especials resistents i fàcils de transportar. Va crear un sistema de refrigeració i conservació que mantenia la sang útil durant dies. I va organitzar un registre de donants i un sistema de classificació per grups sanguinis. Amb aquest mètode pioner a escala mundial es va fer a l'Hospital de Sang número 18, que estava ubicat a la muntanya de Montjuïc, on avui té la seu l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. Gràcies a això, Barcelona va disposar del primer servei de transfusió de sang modern del món, capaç d'enviar litres de sang al front amb seguretat. El sistema d'Duran i Jordà es va perfeccionar i va demostrar ser extraordinàriament eficient. Tant és així que quan el científic va marxar a l'exili, instal·lant-se a Anglaterra, el seu model va ser adoptat pel Servei de Transfusió de Sang Britànic, que el va aplicar durant la Segona Guerra Mundial. En altres paraules, la sang que salvava vides a Normandia seguia el mètode creat a Barcelona. Tot i l'exili, Duran i Jordà va continuar treballant en laboratoris i hospitals del Regne Unit, perfeccionant tècniques de conservació i investigant amb nous materials per al transport de la sang. La seva contribució, silenciada pel règim franquista, no va ser reconeguda a Catalunya fins dècades més tard. Posteriorment, el doctor va continuar investigant a Manchester en el camp de l'hematologia fins a la seva mort, que va ser el 30 de març del 1957, a causa d'una leucèmia. Avui la seu central del Banc i Teixits de Barcelona, ubicat al Poble Nou, per cert, porta el seu nom.
1: Cada dia, a la una de la tarda, notícies migdia, i a dos quarts de vuit del vespre, notícies vespre, amb tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental, a RAC 107 FM.
0: Amb l'apunt del dia, amb la curiositat de la jornada, punt i final al nostre informatiu d'aquest dimecres 30 de setembre de 2026. Com sempre, gràcies per seguir les notícies a través de RAC 107. Us deixem ara amb tota l'actualitat esportiva del dia.
1: Fins aquí l'informatiu Notícies Vespre. Tornem amb més actualitat informativa demà a primera hora amb punts informatius i amb l'informatiu Notícies Migdia a la una de la tarda.

0: RAC 107, els esports.
1: No podia començar millor, en aquest cas, el primer equip del Club Bàsquet Parets, el sènior A masculí del Bàsquet Parets, perquè va guanyar ni més ni menys que el Mollet B, 60-74. Bon inici, com dèiem, del conjunt del Parets, guanyant el Mollet B, que va ser el rival, un dels rivals l'any passat en l'altra categoria. Van jugar Oriol Vila, Roger Eloi, Alejandro Gómez, Jan Barrionuevo, Miguel Sánchez, Arnau Salcedo, Raúl Sánchez, Lluís Armengol, Pau García, Bernat Ruiz, Nil García i Josep Meléndez. Aleix Rossell estava lesionat. Hem parlat amb en Jordi Fontanet, l'entrenador d'aquest sènior femení, sènior masculí, millor dit, del Club Bàsquet Parets, i això és el que ens deia.
2: Doncs bé, el partit d'ahir, un partit molt bo en línies generals. Crec que vam estar molt bé a nivell defensiu, sobretot. Val? Tot i començar el partit amb bastants dubtes en atac, poc encert, i amb un marcador molt baix els primers 5 minuts, em sembla que portàvem només 3 punts. Vam ser molt sòlids en defensa i això va fer que, tot i no estar bé, el rival no marxés del marcador, no? Si no recordo malament, quedem 14-15 al primer, 15-14 a favor del Mollet al primer quart, tot i no fer un bon atac, i a partir del segon quart comencem a carburar més i som capaços de fer un parcial favorable de 15-25.
1: I és que els paratans van a ser molt superiors.
2: Tercer quart tornem a sortir forts, val? I crec que inclús agafem distàncies de 16-17 punts, i en l'últim quart sí que hi ha algun moment de dubtes, on comencem a prendre males decisions, a perdre pilotes perquè ells apreten, però no van trencar la barrera dels 10 punts, si no recordo malament, potser en algun moment es van ficar 9 punts, però vam ser molt sòlids durant tot el partit a nivell defensiu i això va fer que no patíssim pel resultat. Molt content, primera victòria, equip amb dos jugadors nous, on ens van venir a ajudar dos del sènior B també per baixes que tenim del primer equip, però la veritat és que no es nota, no? Al final estan en dinàmica amb nosaltres, entrenen amb nosaltres i estan preparats per quan els necessitem poder jugar, així que molt content per l'equip, debut a primera en victòria, no podíem demanar més, i més a la pista del Mollet, que era un derbi. Ara a seguir sumant, setmana que ve rebem el Caldes de Montbui, un Caldes que ha perdut el primer partit de 2 punts, però amb un marcador molt alt, 92-94, per tant haurem d'estar molt bé defensivament per abaixar aquest tanteig que van aconseguir, perquè si no serà molt, molt difícil guanyar el partit.
1: En Xavi Huelamo és el president del Club Bàsquet Parets i en aquest cas serà un entrenador ajudant de Jordi Fontanet, i així valorava també la victòria. Recordem, el primer quart 15-14, 15-25 el segon quart, 12-20 no va guanyar també el Parets en el tercer, finalment 18-15, però victòria clara del Parets.
3: Doncs primer dia de temporada en el que l'equip debutava a primera, amb un derbi a Mollet, i això volia dir que els nois sabíem que anaven a estar motivats per les situacions de la temporada passada i que no caldria una motivació extra, sinó que ells ja la portarien des de casa. I no només això, sinó que la banqueta ahir, entre jugadors lesionats i jugadors del sènior B que van venir com a acompanyants, es notava que hi havia moltíssimes ganes.
1: Molta pinya, això és el que destacava el segon entrenador i president del Club Bàsquet Parets, en Xavi Huelamo.
3: I el partit va començar bé, perquè vam començar amb un triple, però a partir d'aquí vam tenir un inici de primer quart en el qual no vam jugar res, estàvem molt nerviosos, i per sort Mollet tampoc va tenir un excessiu encert, i això va fer que nosaltres a poc a poc ens anéssim assentant en el nostre joc, comencéssim a fer que els bases manessin jugades, comencéssim a marcar sistemes fins al final, tenir la paciència, i el primer quart al final doncs va acabar amb, sobretot defensivament, on volíem, que era en aquests 15 punts que volem que se'ns anotin com a màxim. Segon quart ja vam començar a ser nosaltres, vam començar a reconèixer-nos. Aquestes sensacions de la pretemporada que hem anat increixendo, doncs això es va veure reflectit en aquest segon quart.
1: Van saber aturar molt bé el segon i el tercer quart del conjunt del Mollet.
3: I el discurs al descans va ser això, o sigui, molt bé en el treball defensiu, ofensivament segon quart s'ha millorat, i anem a veure el partit quart a quart. El missatge d'en Jordi va ser molt clar: anem a guanyar el tercer quart, independentment de que anem per sobre del marcador, anem a tornar a guanyar el tercer quart. Tercer quart el seguim guanyant, si no recordo malament, ells els deixem amb 12 punts, llavors arribem a aquest últim quart amb un avantatge no decisiva, perquè sabíem que ells anaven ja a intentar totes les eines que tinguéssim per poder-nos remuntar, i que en aquest moment nosaltres doncs havíem de tenir la calma suficient per seguir mantenint l'avantatge. I la veritat és que, bueno, sí que va haver-hi algun momentet més crític, ells es tornen a posar per sota de 10 punts, hi ha moments que es posen a 8 punts, però tornem a manar calma, tornem a manar sistemes, tornem a tenir aquesta solidesa que no s'havia perdut en cap moment, i acabem el partit guanyant de més 14.
1: Xavi Huelamó està molt satisfet de com ha quedat aquesta plantilla.
3: Amb unes sensacions d'haver jugat un bon bàsquet durant molts minuts del partit, particularment molt, molt orgullós d'aquesta plantilla. És el primer pas, era molt important començar guanyant, i no només guanyant, sinó jugant com vam jugar. Al final, la nostra identitat hem d'intentar no perdre-la mai, sigui amb el rival que sigui, i res, seguir camí, seguir treballant, anirem partit a partit, l'objectiu és anar traient els partits a poc a poc. La setmana vinent juguem contra Caldes a casa, animem a la gent de Parets a que vingui a veure'ns, crec que seguiran veient bon bàsquet, que és el principal, que al final l'equip sigui atractiu de veure. Per mi almenys és el més important, el joc col·laboratiu, el que tots són importants, el que tots els jugadors tenen el seu moment, i que juguem bé a bàsquet. Així que us esperem tots la setmana vinent per veure el segon partit a Primera Catalana contra el Caldes.
1: Àlex Rossell no va poder jugar perquè té un esguins, però va poder veure el partit i ens l'analitzava.
4: Bé, doncs ahir primer partit de Lliga. El calendari a més va ser capritxós i ens va posar contra el Mollet, i més enllà del derbi, doncs tenim en compte que clar, l'any passat va ser rival directe, ens tenim a la Lliga, els dos partits van ser molt apretats, al final vam acabar pujant els dos, i bé, tot això feia com un partit encara molt més intens, no? Si podem dir. Però bé, l'equip això ho vam entendre des del principi, vam fer un partit molt seriós els 40 minuts. Vam sortir des de l'inici amb molta intensitat i molt bona actitud, i això es va mantenir durant els 40 minuts. És veritat que al principi els dos equips, en realitat, com deia, no? Doncs hem sortit, doncs, això, amb molta intensitat, i el marcador era bastant baix, van haver bastants errors.
1: Però Parets va anar millorant.
4: El segon quart ja es va notar molt més el nostre encert, els nostres contraatacs que ens va fer trobar basquets més fàcils, i això va fer que ja ens poguéssim anar amb 10 amunt al marcador, perquè a més a darrere estàvem molt sòlids en defensa, no? Sabíem el que havíem de fer, bloquejos directes, bloquejos indirectes sobretot. Vam fer una molt bona lectura de tots els jugadors, quines eren les seves amenaces, els seus punts forts, i crec que els vam saber parar molt bé, a més dels seus jugadors més importants. Crec que en tot el partit van estar molt incòmodes i no van fer realment un bon partit. I res, la segona part va ser una mica una continuació, no? És veritat que el tercer quart va tornar a ser molt bo, vam ampliar més la renda, gairebé fins als 20 punts, i com era d'esperar, doncs una resposta del Mollet a l'últim quart, que van arribar a baixar de 10, però bé, aquí vam tornar a ser, a ser seriosos, vam tenir el cap fred, en moments importants doncs, no vam deixar de ser i de jugar com volem.
1: I és que aquest equip fa molt bona pinta.
4: I a la que fem una bona defensa sortíem a córrer, i aquí vam tornar a trobar bàsquets fàcils, on ja ens van tornar a les rendes de 10 punts o més, i d'aquí fins al final del partit. Així que un inici millorable, realment, molt bon averaix davant el rival del derbi de Mollet. No sabem on ens tindrà la classificació cap dels dos, així que tampoc vull dir rival directe. Però bé, un inici millorable, no? Partit a fora, victòria, bon averaix, bones sensacions per l'equip. Així que res, continuem i a pel proper partit, que serà un altre derbi contra el Caldes, a casa. Que bé, personalment sí que conec a diversos jugadors, perquè porten allà molts anys. Més enllà d'això, doncs haurem de fer el treball específic aquesta setmana, sabent contra qui juguem. I res, el primer partit de casa, doncs també esperem que vingui molta gent a animar-nos.
1: Doncs sí, animar el públic, animi el club de bàsquet Parets, aquest sènior masculí. Repassem la jornada: Sant Gregori 67, Vilanova 75, Club Natació Sabadell 82, Farners 69, Sant Narcís 69, Blanes 72, Lliçà amb un 71, C7 85, Les Franqueses 49, Sant Nicolau 62, Mollet 60, Parets 74 i Caldes 92, Sant Celoni 94. Líders o C7 o Parets, o el Sabadell, el Sant Nicolau o Vilanova, el Blanes i el Sant Celoni. Propera jornada, Parets, Caldes, partit que juga 4:45 de la tarda a casa, dissabte que ve, Sant Nicolau a Mollet, Farners, Lliçà amunt, Blanes, Club Natació Sabadell, Vilanova, Sant Narcís, Sant Celoni, Sant Gregori i C7, que juga contra les Franqueses.
5: Quan cal ajudar, quan hi ha una emergència o quan el poble ho necessita, hi ha persones que fan un pas endavant. Són Protecció Civil de Parets del Vallès, voluntaris i voluntàries que col·laboren en emergències, esdeveniments i tasques de prevenció. Si tens ganes d'ajudar, d'aprendre i de formar part d'un equip compromès, t'estem esperant. Envia un correu amb el teu nom i número de telèfon a protecció.civil@parets.cat. Protecció Civil de Parets. La teva ajuda importa.
1: Aquest divendres 2 d'octubre a les 5 de la tarda a la sala cooperativa Tardeo de Benestar. Anirà a càrrec de DJ Juancar, DJ i facilitador d'Ecstatic Dance. És un viatge a través de la música on es balla lliure de judicis i es connecta amb el propi cos. Activitat gratuïta, Tardeo de Benestar, aquest divendres 2 d'octubre a les 5 de la tarda a la sala cooperativa.

I wanna end me.

wanna end.